0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de SEAT i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Repassem ara altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig Coco Gauff en 2 sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7 i 20 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores.
0: 13 hores. 13 hores, eh? Ja pensava que, és que dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No, no és veritat. Mira, gràcies, Marta,
0: no.
2: Gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, heu d'estar contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu, hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sens dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista involuntària. També tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que bé que coneixes això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: nuevas penes.
1: És hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Però quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
2: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament de cor com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
3: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
1: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
4: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
1: Val.
4: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
1: Però un moment, ous normals?
4: Espera, que t'explico.
1: Ah, val. Que, clar, sembla
4: d'anar gestionant.
1: Que sembla el Gran Prix, així, de moment. Saps què vull dir?
4: Puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
1: vida. Ni ous remenats, eh?
4: Se sospita que els ous són de guacamai.
1: Ah.
4: Que és una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
1: Els de guacamai no és aquest de Rio, aquests blaus? No són els... Ara no ho sé, ara aquí...
5: El vaig a buscar ara mateix.
1: Busco guacamai.
4: En tot cas, he buscat preus, eh?
1: Val.
4: Què costa a Bangkok un guacamai, un lloro d'aquest tipus?
1: Sí.
4: I resulta que, home, feien negoci, eh? Perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però,
1: oh, Déu-n'hi-do,
4: hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro, de que lloro, poden arribar a superar els 10.000 euros.
1: Quina bestiesa!
4: Hem de dir que
5: portaven
4: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
1: tot a multiplicar
4: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
1: sí,
4: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
1: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamayos,
4: exacte,
1: no?
4: Estan parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els
1: Catalana
4: acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
1: decidirà, bon, repartint, no?
4: Decidirà una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
1: Maiol Roger envia, deixa'm que acabi d'aquesta manera, diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu, Paraguai.
4: Molt bé.
1: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
6: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
5: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
7: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que hem hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa, que ha contractat l'espectacle, per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
1: A John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
5: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ens estarà escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
1: Moltes gràcies a la companyia Campi qui pugui per passar pels matiners i que vagi molt bé. I una vegada més, John Eun Achim Yeo. Destituïts per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
8: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, Driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empeny a terra.
9: Do not touch my new driver.
8: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
1: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'SketchUp ha ressuscitat.
5: La sèrie G s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de tota trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la sèrie G és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rappers Delight de Sugar Hill Gang.
1: John L. Achim Aeon.
5: Escolta, et contractaran, eh?
1: Vinga, va, per favor, seguim.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: D'aquí uns moments, per cert, als matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys, però abans... Tal dia com avui naixia Beyoncé, Marta.
5: Avui fa 45 anys, el seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar portar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
1: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament, arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
5: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
10: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Senna, si eres lista, el te invierta dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas. Llorando. Porque la muerte duele. Hablemos fuerte, por favor. Estamos todos a ver qué. Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño miselado. Le han miselado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh?
11: Nos ha llamado esta nena que está haciendo la muy bien, que está petando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, y no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
12: Sí.
11: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, si no, al final acaba robando.
1: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses, Marta.
5: Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
12: Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
13: ¡Sexy! Hace muchos años, yo era muy joven. Que es gracioso, sí, pero perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española. O sea que...
14: Ya está enfadada.
13: Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas.
15: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
13: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana.
14: Y te lo envolvían en papel de periódico.
16: ¿La braga?
13: La braga.
15: ¿Y después te la ponías?
13: No, me lo se lavaba, hombre.
17: ¿Has seguido cocinando después de tu paso por Masterchef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
13: No. ¿En serio? ¡Ostras, qué alegría, chicos!
14: Si pudieras, ¿a quién elegirías?
13: Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
1: Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist en moltes ocasions, també ha cuinat i, per acabar-ho d'adobar, també ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
5: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: Quina meravella, per favor.
1: Això ho fa tot.
2: I jo espero que els oients hagin... És que mira, mira.
3: Y aquí en el bosque soy feliz.
2: Si podeu recuperar el moment Yolanda Ramos, el tocar a més suena... fent de David el Nomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:15 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del Cor dels Matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de...
4: Soy Georgina.
1: Gio. Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Més Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent sí, que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
5: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás. Primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba. Todo eso no me viene por ser hermana Yolina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
2: A ver, y ahora para dar raó.
1: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com molta gent
2: com
1: fa,
2: molta gent.
1: No fa que siguis famosa.
2: Però és que et dic una cosa.
1: I visquis el cuento.
2: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
1: A mi sí. Perquè la Gio em cau bé.
2: És que jo
1: seria amiga de la Gio.
2: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
1: Se n'aprofite.
2: I va estar...
1: Maestros de la costura
2: no,
1: o algun d'aquests, no?
2: El Bake Off, el de postres.
1: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
2: I és que no és natural, aquesta noia. És que...
1: Que no té res.
2: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
1: Pues venga. No ho havíem notat.
2: No,
1: venga.
2: Que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
1: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
6: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones... terribles, que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis, la gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
2: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling... el col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
1: poquíssima.
2: Perquè jo
1: estic
2: crec que es va fer molt poc soroll, Una mica d'hipocresia, perquè com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
1: Sí, sí,
2: però
1: una mica protegida.
2: Sí, té tota la raó, Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el cafè del dia.
1: No, que es marejaran.
2: No, escolta'm, jo ho faig al matí,
1: Ah, sí?
2: Faig el meu ritual.
1: Oh, ets una mica bruixa, tu.
2: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica la gent de l'astrocat.cat, Cristina Borreguero, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de Cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
2: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
1: Ostres!
2: És que l'has fet ara així?
1: No, però que així cop enrere.
2: Anem cap endavant.

0: Com has estat escrit, jo?
1: Sí, això. Que ets del 81?
0: No,
1: ah, no, i ara?
0: El meu germà gran.
1: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Mariona Ribas, actriu.
2: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar el cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
3: Els més matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no

0: tiene miedo a enfrentarse a otros jugadores extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
2: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
4: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I Javier... vostè no ho fa.
5: Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
6: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
5: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
7: El sindicat alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
5: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa dos mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
5: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on, recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
8: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
5: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
5: Bon cap de setmana, Àlex. Igualment. Que vagi bé. Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
9: Bon dia.
5: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
5: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
9: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi i la resta, però veureu que van per un altre camí.
10: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés.
9: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
10: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara, a l'ABC, una cadira buida mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón, doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
9: Això en un dia canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
5: 6:05, avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta torna a centrar totes les mirades.
10: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
9: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
10: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
9: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política de paivagament amb uns resultats més que dubtosos.
10: El periòdic Rico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
9: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos.
10: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
9: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
10: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
9: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
5: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
11: Bon divendres, què tal?
5: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pams per això. Qui no ha calculat bé?
11: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
5: Si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
11: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
5: Que bé.
11: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais més valorat ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
5: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
11: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou, Barcelona. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
5: I alerta! Ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
11: Perquè la gelateria queda una mica lluny,
5: Sí.
11: La central heladera de Campados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
5: A veure.
11: A veure,
5: Marta
11: per
5: Diana,
11: exemple...
5: Ja se li ha aixecat les orelles a Marta Diana.
11: Home, també.
5: A veure. Sí, mira, mira.
11: Gelat de vinegre Godello.
5: Compro.
11: Gelat de licor de cafè.
5: Compro.
11: Gelat d'estrella Galícia.
5: M'encanta. Compro.
11: Gelat d'Alvarinho.
5: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
11: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelats contenen uns 5 litres de vi, aproximadament. Per tant, serien 6 grams d'alcohol.
5: Home, Déu-n'hi-do. Un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
11: Exacte. No? Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es planteja en obrir altres botigues.
5: Doncs vinga, brindem amb gelat.
11: Vinga.
5: Bon cap de setmana, Sílvia.
11: Bon cap de setmana.
5: Calorat, calorat, faller no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar, Marc.
9: Calor, sí senyor, sí, sí, i sobretot la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia el Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
5: Fem camí cap a 6:15 del matí. Arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Diana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals. I comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va soltar un dia a l'Spotify, dic, però què és aquesta meravella?
12: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
5: A mi també, i et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
12: Sí, sí, sí.
5: M'encanta la xica perfecta.
12: Brutal.
5: Sí, i la lletra de la cançó reivindicativa amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
12: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el festival de Rumba Barcelona. Teixits.
5: El mestre Paret.
13: Sobre la plana de Vic. I la
5: Ai, com sempre, que trobem a faltar el mestre del ventilador.
12: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes, sí, i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, teniu una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
5: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
12: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració, perquè fa 30 anys aquest cap de setmana, i hem d'acabar parlant d'una festa major. La vida.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguessin de marcar falta d'assistència, i hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Un carinyo. Petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquil·leta, sí.
1: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí.
0: Un massatget,
1: sí,
0: per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: Sí, és que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé,
0: et
2: bé,
0: millor. Et veig una mica millor, molt millor.
2: Jo segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé.
2: Millor,
0: ara ja cada vegada et veig reconeixent
2: més.
0: Primer dia era com... No sé qui ets, però avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies, el veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té, Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
2: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llacs?
2: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
2: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
2: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta. Ara.
2: Aquests dies, al llac Ontario...
0: És que ho faig malament, sí. Això, ara ho he entès. Hauríem de tirar la cintura després, però és igual.
2: No passa res, ja està tirada i ens agrada.
0: No passa res. Vinga.
2: Aquests dies, al llac Ontario... A la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè sí. Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
2: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturina. Clar, que jo vaig fer malament. Tutum!
2: Txan-txan! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
2: la cantem.
0: Un, dos, tres.
2: Txan-txan! D'acord.
0: Tenia que portem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
2: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà, guapa.
2: És que li molts, fàcil, nois, eh?
0: Jo
2: molts,
0: tinc 300.
1: Més.
0: 1.000? 1.242,
1: n'hi ha molts,
0: direm.
1: Tota 1.242.
2: Entre grans i petits, eh?
0: 1.242. Ah, quedat curts, eh?
1: Jo 3.500. Mira, 4.200... 18.
2: Què és això?
0: 3.124,
1: que canviem. Ja sou que n'hi ha més, que
0: de nosaltres ja, canviem, sents, nosaltres
1: que
0: canviem.
2: D'acord, 3.124. Maiolia.
1: 5.000, 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Tu has canviat? Escolta, si tu canvies, podem canviar.
0: Ah, a veure, és que sou radiosetes,
2: Lara García, 5.000.
1: 5.000.
0: És que...
1: Jo em mantinc avui, nois.
0: I els oients, perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la Dada Maria, avui...
2: Lara García!
1: Molt bé!
2: S'emporta 3 aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Oh, arriba sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya, tot canviarà en aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
2: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
2: Molt lluny.
0: N'hi ha molt més.
2: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
0: Oh! Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a Lara. Renuncio, eh? Renuncio, eh? No, renuncio.
0: Que
1: bona, és que clar.
0: No, és que avui no guanya ningú.
1: Home...
0: Vinga, no
2: la donem per deserta?
1: No,
0: sí? Sí, sí,
1: tampoc,
0: sí,
1: eh?
0: Home, deserta amb, dos, amb els milions.
2: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Vinga. Digue'm.
2: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions.
0: Déu-m'hi-do.
2: I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit.
0: Quina bestiesa.
2: I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que
2: bon
0: vagi
2: cap de setmana.
0: Bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No,
0: Lara,
1: si
0: hagués sigut
1: 5.000,
0: adéu.
1: Sí, però
0: no tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
3: Entrenadora Personal. Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
4: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts, 3 dies a la setmana, ja tindreu guanys importants.
3: Com fer-los?
4: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui
0: exactament
5: hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, d'Hisenda Pineda i Judit Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
6: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dur és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
9: No.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot.
12: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
13: La solució, passa-ho.
14: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
15: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
15: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
16: Messi, encara Messi...
6: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
17: Això pot ser gol, compte, gol!
6: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
15: Commemorem 50 anys de futbol en català.
6: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant, vinga, estimat?
18: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques de l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, a la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
18: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic que li passa.
18: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
0: T'envio un suc de taronja
18: que no
0: carregat
18: de vitamina. Reparant.
0: No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
18: Fins ara, adéu-siau.
0: Adéu.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
19: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
19: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba!
19: Soc equiparable a l'Ince Ibérico i... i a les salamandres del Pirineu.
1: Estàs en perill d'extinció,
20: exactament,
1: eh?
20: Exactament.
19: No estem en perill d'extinció, estem tècnicament extingits.
20: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc, Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
19: No, jo des de que faig de pagès només hi ha baixes.
1: Oh.
19: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, i hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
20: Entenc que...
19: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-se.
20: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
19: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
20: Molt bé.
19: Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
20: Clar.
19: Imagina si està caradat el tema. I després que faria el meu negoci. Jo plegaria i agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
19: Realment, no.
20: No.
19: No, perquè això veig... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
19: El futur ara és anar al Mercadona,
20: clar.
19: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
20: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
19: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
20: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
19: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
20: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
19: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys. Saps el que vull dir?
20: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
19: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que em donaran de jubilació...
20: Clar,
19: no hi ha color.
1: No, clar.
20: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, amb moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
19: Jo m'aixeco a 3:45.
20: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
19: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona, al cap d'un rato, me diu, Pere, poder que te'n vagis a llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
20: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
19: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
20: sí,
19: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc. El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
20: Clar.
19: Ara, és el que dèiem.
20: Sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Sí. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
19: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
20: Clar.
19: I la gent, si no ho han mamat de petits...
20: És complicat.
19: És molt difícil, és molt complicat.
20: Escolta'm, de totes maneres...
19: No hi ha vocacions.
20: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
19: Molt bé, moltes gràcies.
20: Que vagi molt bé, una abraçada.
19: Vinga,
20: adéu.
1: Adéu, Pere.

0: La música de Mika, amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que sí, una cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat. Per
0: això
1: tant,
0: sempre. Escolta, això
1: parlem
0: sempre.
1: Del Puyol avui.
0: Molt bé.
1: Ja doncs, farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana,
1: Puyol,
0: Ricard.
1: Puyol, les transmissions de futbol en català.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels jocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbu.
4: Sabeu què fan? Va, sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: parlem de cinema, parlem d'un documental català amb protagonista catalana.
1: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
2: The tower enveloped in smoke.
3: Burns on the skin, strange smell of fire.
4: I see.
0: Ja ha arribat a sales de cinema La Supervivent. És la nova pel·lícula de Quique Maillo, el director de títols tan diversos com ara la pel·li de ciència-ficció Eva, la sèrie Arròs Covat, el biòpic sobre Locomia, sempre li seguim la pista, i ara en Quique es llança el documental sobre la vida de Tania Head, que en realitat no es deia així. És la persona que va ser presidenta de l'Associació de Víctimes dels Atemptats de l'11S a Nova York, a les Torres Bessones, tot i que ella aquell dia no estava ni a les Torres ni a Nova York. De fet, estava en aquesta ciutat des on us parlem cada dia, a Barcelona, sí. a casa seva.
5: A mi, a aquest punt de partida, em sembla al·lucinant. Sí. Era... Que no fos ni a Nova York aquell dia.
0: Una dona catalana de classe molt alta, però molt, molt alta, de les famílies més riques de Catalunya, que sí que tenia unes cicatrius al cos que li van anar molt bé, una mica per l'enganyifa, i que sí que tenia un trauma familiar amb un pare empresari empresonat, amb la família dividida, i sí que es va establir a Nova York per estudiar un màster de direcció d'empreses, òbviament, i va començar allà la seva mentida a partir de fòrums d'internet. Doncs, després que el New York Times destapés l'escàndol el 2007, la Tania Head va desaparèixer i fins ara. Ja us avanço que aquesta pel·li deixa clar, des de la primera escena, que no han tingut accés a la Tania Head, però sí que la pel·li aprofundeix en altres temes, com ara per què els seus companys, víctimes reals de l'11S, els costa tant culpar-la o perseguir-la. És un documental sobre fer el bé mitjançant el mal. Ens parla de per què algú té aquesta necessitat de viure aquesta mentida i que normalment són persones que han tingut poc efecte, han rebut poca atenció a la vida, segons apunten els experts que entrevisten. Que també ens parlen d'una cosa que m'ha interessat molt, que és el trauma com a moneda social. Sempre que hi ha una tragèdia, diguem-ho, companys, si us ha passat, surt algú, que coneix algú, o és una persona molt propera.
5: És veritat.
0: I a mi no em surten els comptes, eh? També ens parla de la jerarquia que s'estableix entre víctimes, entre els que han perdut un familiar, qui va sobreviure de les torres caminant xinutxano, qui va sortir ple de pols, i ple de sang, i a més va sortir a la tele...
5: És a dir, qui va estar pitjor?
0: Qui va ser més víctima?
5: Clar, sí.
0: És a dir, són coses com...
4: La teva pena és més greu que la meva, no?
0: Sí, però és com molt greu, però a la vegada com molt humà, i tant les víctimes com els psicòlegs i entesos parlen sobre aquest tema, que les persones ens comportem així. També ens parla d'una cosa també molt trista, que és la culpa que senten les víctimes que no van morir. És a dir, la gent que 25 anys després encara es repeteix.
4: Super...
0: Per què hi vaig sortir de les torres xinutxano i d'altres milers?
4: Això passa molt amb els supervivents dels camps nazis, no?
0: Sí,
4: en realitat.
0: Sí, perquè entre tants jo vaig escapar, i alguns il·lesos, no? Sentim el director de la pel·lícula, Quique Maillo.
6: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona, o dir que el teu promès va morir a aquella torre, és immoral. Però, a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
7: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
6: Sure. Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar de forma tan amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest trencament familiar, no? Aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
7: He was in Barcelona.
3: Promise you, nobody knew.
0: La Supervivent, que el dia 8 arribarà al 3CAT en el marc de l'espai sense ficció, i nosaltres ja hem tingut accés a la versió ampliada del documental que arribarà a Filmin el proper 11 de setembre, dia que es compleixen 25 anys dels atemptats. I veureu els seus companys de l'associació, que diuen que quan la Tània va deixar l'entitat aquesta va anar decaient, perquè és ella la que la sostenia.
5: És a dir, lluny de lucrar-se, va donar diners.
0: Sí,
5: és molt bèstia.
0: I segueixen dient que sense ella la cosa s'ha anat frenant, per molt traïts i mentits que se sentin.
5: Fort.
0: També veureu el seu terapeuta de Nova York, que li feia la teràpia per superar un atemptat que ella no va viure, però a vegades anava allà on hi havien hagut les torres a fer teràpia, a tancar els ulls, a pensar en aquells moments amb el terapeuta.
5: És molt bèstia, això.
0: Pinta cara, aquesta teràpia, també.
5: Sí, sí.
4: No, clar,
0: bé,
4: clar.
0: O companyes de la infància d'aquí a Barcelona que expliquen com era la seva vida prèvia. També la periodista de La Vanguardia, que va investigar el cas des d'aquí. I sí, en aquest documental també es reflexiona i també es treu sobre la taula la figura de l'Enric Marco.
6: El fet de que la vida real algú porti una vida que no vol portar i alteri la seva identitat per construir una altra, aquest falsejament de la realitat m'interessa moltíssim. Aquest sentiment de pertanyença, de ser estimada, de ser algú, de fama també, m'interessa moltíssim, no? Aquest, el pirateo, no? O sigui, són pecadors, però són pecadors venials, no? En el fons, la Tània, això, volia mort, mai va aconseguir un calés d'això. Més aviat al contrari, es va gastar molts calés.

0: Giga Tripping.
1: La paraulota.
2: L'Ariana Grande ha vingut aquests dies a Europa, però només fa concert a Londres i tots els seus seguidors europeus s'hauran de desplaçar aquests dies a la capital anglesa si la volen veure en directe. Segur que coneixeu algú que hi ha anat, de fet, expressament. Doncs tots aquests han fet Giga Tripping, que és el nom que rep internacionalment el fet de viatjar per anar a veure a l'estranger o lluny de casa teva el teu artista preferit. És a dir, quan un concert es converteix en el punt central del viatge i tot el que l'envolta. És a dir, hi ha una visita de la ciutat, però també es busquen els cafès amagats, els miradors, i totes les webs de seguidors doncs comencen a donar-te aquests detalls i tot es va construint al voltant dels admiradors d'aquesta música.
3: Això perquè també hi ha gent que ho fa a football tripping una mica,
2: també,
3: no?
2: També, sí, seria com, jo crec que és un fenomen copiat, és a dir, sí, anem una mica abans, ens trobem fins i tot els fans en algun entorn concret que hem quedat, comencem a celebrar aquest artista i fins i tot doncs després també. És una tendència que ha explotat els darrers anys i els principals protagonistes serien els millennials i la gent de la generació Z, que diuen que busquen experiències genuïnes quan viatgen, no només llocs doncs per marcar en una llista, sinó vincular-ho a una experiència, a una convivència amb gent que hi ha anat pel mateix que ells, i fins i tot també aleshores les ciutats a vegades s'hi aboquen, es posen, com si diguéssim, per aquest esdeveniment, i per tant doncs ja preparen coses alternatives que ho envoltin. Això fa augmentar el turisme d'un lloc, perquè concerts de Coldplay o de Taylor Swift doncs han convertit les ciutats que els acullen en un destí ideal, segons venen aquestes ciutats, per escapades de cap de setmana, amb milers de fans que s'hi queden una mica més de temps doncs per explorar aquests llocs.
0: Dissabte actuen els Powerburkers a Barcelona.
2: Seria doncs a veure si ve molta gent a veure.
0: Un motiu per desplaçar-s'hi.
2: Sigui com sigui, segons els operadors turístics, fins d'un 48% de les persones de la generació Z asseguren que els concerts o els esdeveniments culturals els influeixen directament a l'hora de prendre la decisió de viatjar a un lloc o a un altre. Per tant, ja sabeu que això és una de les noves tendències en viatges i es diu Giga Tripping.
0: Sí, sempre mola viatjar amb un motiu més enllà de visitar coses, no? Si tens una cosa que et cridi, genial per voltar una mica.
2: Doncs això és justament el que pensen els més joves i, per tant, vinculen això als viatges, a les experiències, sigui un esdeveniment esportiu o, en aquest cas, doncs artístic.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tens un tema que és el folclore. El folclore està de moda, si no, si no és una mica contradictori, perquè és el folclore.
2: A veure, jo estic una mica incòmoda, amb aquesta posició que vaig a defensar avui. Però d'entrada celebrem-ho,
3: Visca.
2: Nois, bones notícies pel país. El nostre folclore està de moda.
3: Visca!
2: Ens ha posseït Joan Amades a tots. Sí, tu entres a Instagram, a TikTok, i no et para de sortir tota la xavalada, doncs, anant a la festa major de Can Collons a dir la tornada a explicar-te la tradició més friki que se'ls pot tirar a la cara. Em sembla... Bueno,
4: això està bé, no?
2: Meravellós. Em sembla molt bé.
1: Jo ahir vaig veure al TikTok un noi farmejant aura amb barretina, un combat.
2: No que hauria de ser un altre folclore que volem que estigui de moda.
3: Avui vaig a ballar per últim cop aquest estiu en un hotel.
1: Vull dir, quina dansa? Quina dansa?
3: Ui, de tot plegat. Des de sardanes, xotes...
2: És que ja m'esteu fotent el tinglado en l'aire.
4: Va, deixeu-ho de parlar.
2: Aquí entra... Mira, començo per la cosa que a mi em molesta, a veure si creieu que tinc raó o si creieu que simplement m'estic passant de flipada, que sóc una pedant dels collons, perquè simplement, com que jo m'estimo el folclore ja des que vaig néixer i que sóc una tia que porta fent contingut d'això des dels orígens del meu canal de YouTube, ara em sembla que m'estan envaint l'espai i em sembla que em fotré gelosa. Si és això, si creieu que és això, digueu-m'ho, jo em retiro, em deconstrueixo. No, no he desenvolupat encara la meva tesi.
4: Ja ve prou embalada, no la crispis.
2: Exacte. Jo, si és perquè estic gelosa...
4: Si tu creus...
2: Vaig a la meva terapeuta, li explico el meu problema, m'ho treballo i ja està, vale? Però és que crec que hi ha alguna altra cosa, perquè m'he vist algun altre articulista, algun altre autor que també va per aquesta línia, llavors penso que potser no és un tema meu.
1: Digues.
2: Què passa amb tota aquesta nova fornada de contingut sobre el folclore català? És superbona notícia pel país, però penso que potser hi ha hagut alguns creadors que amb tota la bona fe del món han pujat una mica el carro perquè veien que era el que feien els altres i els hi funcionava. Ja no et dic per vendre, perquè ningú t'ho compra, això. Vull dir, hi ha molt poca gent que pagui diners perquè facis aquest contingut. Però una mica sí, doncs, per la viralitat, per estar, doncs, en tendència amb les coses que fa l'altra gent i li funcionen, etcètera,
4: sí, no? Sí, el que té la moda, vaja, que la gent s'hi apunta sense estar-ne especialment convençut.
3: O fan una mena de fals underground, no?
2: Més que res que hi entren, jo penso, des d'un desconeixement del que és la cultura popular.
4: Des d'una superficialitat.
3: Ui, això pot fer molta vergonyeta, no?
2: Que, clar, que acabes com autoridiculitzant la teva pròpia cultura que tu vols reivindicar, sense voler, no dic que sigui la seva intenció. A mi, per exemple, m'he fet pensar molt un noi que es diu Àlex Roff, que li han donat superbé la meva propulsió perquè faci una sèrie de continguts sobre cultura popular. A veure què us sembla com ho presenta ell.
4: Ai. A veure.
5: M'han donat la beca propulsió! Qualsevol cosa que et proposis en aquesta vida la pots aconseguir, collons!
1: Bueno.
5: Em vaig apuntar l'any passat, vaig fer un vídeo molt ràpid, no me la mereixia. I aquest any, què? Gràcies als castellers de Vilafranca, em van deixar el seu local. Vaig fer un assaig a castellers i vaig aconseguir-ho, finalment. El projecte més gran...
2: És que, clar, a mi, que la tercera frase que dius al vídeo... que representa que vols divulgar.
4: Clar,
2: sigui, he anat a un assaig de castellers...
4: Però això, perdó, molt malament el que li ha donat la beca. És a dir, bé, un moment.
2: No, a veure, la beca...
4: Home,
2: està bé,
4: però que li donin...
2: Li donen a molta gent.
4: Però aquest punt de fer-m'ho des d'una persona externa que així ho explicarà pels que no ho saben, és molt perillós, això. És a dir, al revés, qui ha de parlar de les coses
3: Hola,
4: és qui les coneix bé.
3: Laura Escanes?
2: Exacte. Sí, és que exacte, tenim tendència.
4: Però esteu d'acord que és aquest mateix, aquesta mateixa motivació? No em posaria algú que en sigui absolutament profà perquè així ho acostarà a tots aquells que no controlen.
2: Sí,
4: perquè
2: i jo
4: és un error de base.
2: Punt, i puc combregar amb aquest objectiu. I jo crec que també n'he participat i també he anat a llocs que no coneixia i que la gent d'allà m'expliqués les coses i tal. Però crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas... Que fa una mica de vergonya aliena, especialment això, quan a més a darrere hi ha, en aquest cas, una beca. Però també hi ha gent que ho fa perquè vol i ja està. I també està bé com per ells mateixos fer aquest procés d'introduir-se una mica en la cultura popular si és que no hi estaven familiaritzats.
4: Sí, però Laura, estàs d'acord que quan un fa allò de... Oh! He anat a veure els castells i resulta que...
3: Els uns s'enfilen damunt dels altres.
4: Sí, quan una
3: I
4: cosa
3: després
4: molt...
3: es tiren.
4: Clar, com si fos...
2: Ah, no, això són els falcons. Ah, no. Que, clar.
4: Com si fos una planta carnívora, saps què vull dir? Com exotificar-ho molt.
2: Exacte, a mi això em molesta una mica, aquesta
4: però
2: cosa exòtica.
4: Però és un error. Una cosa és anem a buscar una minoria i no em vull ficar amb ningú, però al revés, és a dir, anem a reivindicar, doncs, jo què sé, el llenguatge dels sords, no? I te'n vas amb un gent que... I, doncs és una cosa prou minoritària com per... Però si tu vas una cosa que, a més, se suposa que és el nostre pròpia, per tant, hauria de ser la mainstream, hauria de ser la majoritària, i l'expliques com si fos una exòtica, una tribu no comunicada de l'Amazones, és un risc, això, no?
2: Vale, m'agrada que no sigui una cosa que jo m'he de treballar a teràpia, sinó que sigui una premissa política una mica problemàtica. No, aviam, jo no us he de començar de res. Ja et dic, jo si és una cosa que jo m'he de treballar perquè de cop sento com estan trepitjant el sembrat, a mi m'aviseu i jo me'n vaig a fer la meva feina a la meva psicòloga, però és que crec que hi ha algo que no és així. En aquesta línia, que jo també crec que és un creador que fa coses molt interessants, últimament l'Aleix Camps, que és el que va fer les galetes dels senyors i senyores de Mataró, s'ha posat també la capa de divulgador de la cultura popular, però una mica en aquesta línia.
6: Veus? Aquesta vola més, sí o no? Avui som dilluns, dia 24, ha fet un diluvi universal aquí a Sitges, però hem vingut... Passa, passa. Hem vingut a veure la festa major a l'últim dia, que és la processió de Sant Bartomeu.
7: Ara han començat, primer els gegants. Després les diableses o els diables, no sé què són aquí.
2: Noi, si no saps què són aquí, poder no cal que comencis a posar-li el rec al vídeo. No? O sigui, si no saps què estan fent exactament, para de gravar un moment, que a més no costa res, ho preguntes a algú d'aquí, fins i tot, si vols, entrevista'l pel vídeo, i n'aprenem tots, però clar, a mi que em facis un vídeo d'una festa major que el 99% del contingut és hòstia, això no sabia que existia, això
4: sí,
2: què és,
4: exacte.
2: Això no sé què.
4: Sí, aquest és l'error, clarament.
3: És que fins i tot ho menys tens, perquè si comença a dir, això és menor, és cultura menor.
4: No, i estem descobrint una cosa que ningú coneix.
3: Clar,
4: va d'això.
2: Exacte, sí. Estem anant a una tribu de l'Amazones a descobrir el seu llenguatge, el que ha dit la Laia.
3: És que,
2: sí, és una mica com fer-nos petits de nosaltres mateixos.
4: Ah, això mateix.
2: Aquí hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes. Jo no acabo mai d'estar del tot d'acord amb aquest noi, però sí que és veritat que escriu bé i que a vegades té bons arguments, al Núvol, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
4: Espera que te'l busco.
2: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
3: Molt bé.
2: És que clar, jo entenc que hi ha coses que a vegades t'agafa el directe i no les pots editar.
3: Clar.
2: Però quan fas un vídeo que té una edició i un guió darrere, doncs jo crec que sí que et pots esforçar una mica més.
1: Et dic els últims titulars. N'hi ha un que es diu La Turra i els 8 Guys Opinatiu. Un que es diu La Recerca.
2: No, ara m'està venint al cap com es diu, però ara no, és una cosa com de...

0: i mitja volta.
1: Yeah. Jo pensava aquest que concepte era per extreure'ns de sobre el catalufo i ens van posar aquest quan no calia posar-te en cap.
0: No t'havia posat en cap.
2: Era un error de base.
0: Estan convertint en una tribu, no?
3: Sí. Exacte, o sigui, quin tipus d'identitat és ser un catalanet o catalaneta?
0: No, bueno, no pot ser més despectiu, a més.
3: Llavors, la segona part de la secció, que és l'optimista, és explicar-vos, sí, que gràcies a Déu hi ha molta gent que porta fent aquesta feina de divulgació de la cultura popular amb coneixement de causa, amb un rigor, amb posant el protagonisme de les persones que estan fent la festa als seus pobles, al centre. És, per exemple, l'Eudald Feliu, que fa molt temps que ho fa. Primer ho va fer voluntàriament com a youtuber, que com tots hem començat amb un pal i una canya, i després ho va començar a fer patrocinat per Fent País, i a mi la veritat és que m'agrada molt més el seu estil perquè crec que ho fa realment bé.
4: Avui actuaré a la Passió d'Esparreguera i el primer que m'han dit que he de fer és anar cap a vestuari. Per tant, seguiu-me.
5: Mira, aquí venim i donem els vestits a la gent que surt de poble, els personatges. Ara et buscaré un vestit més o menys a la teva mida.
4: A veure...
5: Com et va?
4: Jo crec que bé, sí, no? I llavors ja estaré preparat.
5: I llavors, a disfrutar.
4: Ja tinc el vestit preparat. Ara m'han explicat que maquillatge m'hauran de lligar això al cap, m'han donat les sabates... Veurem com va. Som-hi. Ja ho veieu, ja m'he vestit amb aquesta túnica, que jo ja m'hi sento, eh? Ara hem d'anar a maquillatge, anem cap a baix i que ens ho acabin d'explicar a veure què hem de fer. Tots a vestuari.
3: Bueno, també veieu que és un format blog, que l'Eudald tampoc ho sap tot de la Passió d'Esparreguera en aquest cas, però hi ha un punt de respecte per la festa.
0: Que a més a més una cosa és anar a Esparreguera i parlar d'una cosa que només es fa a Esparreguera i que per tant doncs podem entendre que la resta del país tampoc no la coneix i ell no té l'obligació de conèixer-la si no és d'Esparreguera, i l'altre és anar a veure una cercavila random amb uns diables random i no saber què són uns diables, que els tenen a tots els putos pobles del país.
3: Sí, bueno, i que cadascú té les seves peculiaritats, que a mi també m'agrada que justament també s'expliqui les especificitats de cada festa major, de cada tradició, de cada aspecte de la cultura popular. No voleu que us expliqui que la Gemma Polo ha pentinat una geganta?
2: Vols que la roba estesa?
3: Sí.
2: Com que pentina't una gegada?
3: Expliquis! No, clar, o sigui, és que a part de la gent que fa els blogs com investigant altres coses de llocs que no són el seu, hi ha penya que està explicant des de dins, que és el que em sembla més interessant, coses que no se sabien, com per exemple que els gegants s'han de pentinar. I la Gemma Polo, després de deixar roba estesa, ha decidit que tira per una altra mena de camí professional, que és pentinar gegantes. I li han encarregat pentinar la geganta de Vilafranca, la Lisenda.
0: Com a feina, eh?
3: Sí. I està fent uns blogs al seu perfil d'Instagram, la podeu anar a mirar sobre com s'ha documentat per poder fer aquesta feina amb rigor, perquè no és tan fàcil com pentinar una Polly Pocket, entén-me, una Barbie.
2: Clar. Com a mínim s'ha d'enfilar en una escala.
0: Hòstia, que fort!
3: I res,
0: i
3: ja està, només us volia fer una petita reflexió sobre com estem treballant aquest tema. La Clara Miret, creadora de contingut del Poal, a les comarques de Lleida. Increïble també com ho està treballant el tema de les festes majors, i ja està, seguiu-la. Thank you.

0: fa. Hem de parlar de postosex. És a dir, de postures sexuals, parlem de postures sexuals i també ciència, tot i que, clar, és un tema que hom pot pensar que és una qüestió bastant subjectiva. Per exemple, Laia, a mi m'agrada el volcà invertit, no sé si...
1: No, el controlo, almenys per aquest nom.
2: El volcà invertit.
0: És quan et poses els peus al clatell i la teva parella o parella sexual et llepen l'anus. És el volcà invertit, té una forma...
2: Val.
0: Bé, però la cosa és que la ciència també hi entra i sí que té alguna cosa a dir més enllà dels gustos, que són les que poden ser més plaents, que també, per cert, va molt bé pensar en l'altre, que és una cosa molt excitant, també.
1: Ah, exacte. Doncs mireu, no sé si heu sentit mai a parlar del biaix de l'orgasme. Doncs mireu, afecta sobretot a les parelles heterosexuals i es pot resumir amb una xifra difícil d'ignorar, eh? El 95% dels homes heterosexuals afirmen, segons un estudi publicat a Archives of Sexual Behavior, arriba a l'orgasme de manera habitual durant les relacions sexuals. D'acord? Homes, 95%. I entre les dones heterosexuals, la xifra cau fins al 65%.
2: Però això fa molt de temps que està una mica reflexionant, no?
1: D'acord, ara anem a veure què passa, no? Les dones lesbianes, però, arriben a l'orgasme habitualment en un 86% dels casos, gairebé tant com els homes heterosexuals. Una mica a risc de treure conclusions precipitades, creieu que podríem culpar els homes heterosexuals d'això? Tranquils, és una pregunta sense ànim d'ofendre, que podeu deixar per la reflexió.
2: A priori sí que és veritat.
1: No, era una pregunta retòrica.
2: No, anava a dir que una dona coneix més una dona que un home una dona, no?
0: Bueno, doncs podem...
1: Sí, però doncs les dones deuen conèixer molt bé els homes, segons la teva tesi.
0: Bueno, però que són més senzills. No, és el que he dit abans. Jo responc la teva pregunta.
1: Elles més llistes.
0: La teva pregunta retòrica la responc amb el que he dit. Pregunta que vol l'altra, que és també sexy i
2: també és brillant,
0: i és molt guarro, també. Que ja està, i que et digui.
1: Bé, com que les vostres aportacions no em satisfan...
2: Mai millor dit.
1: Vaig a dir-vos, exacte, unes quantes coses que diuen els científics. Mireu, segons ells, part de la resposta la podrien tenir les postures sexuals més establertes, sobretot el missioner. Mireu, en un article publicat a Psychology Today, el divulgador Michael Castleman recull estudis segons els quals només una de quatre dones aconsegueix l'orgasme sistemàticament en aquesta posició clàssica.
0: Aquest és de cara, eh?
1: Això, exacte.
0: Perquè te va bé per fer petonets, llavors et canvies, exacte. No?
1: No, gent, no, comentis tot un moment. Això independentment d'altres variables, d'acord? Com sigui la parella o la durada de la pràctica. És a dir, el missioner, una de cada quatre aconsegueix l'orgasme. Això genèricament, d'acord?
2: Sí, malament.
1: Clar, és a dir, segons en Castleman, tot això té a veure amb l'anatomia, perquè el missioner tradicional és difícil que el penis estimuli directament el clítoris, que, per si algun despistat, és el principal òrgan relacionat amb l'orgasme femení.
0: On està?
1: Mireu, si amb prou feines i aquest contacte és molt difícil que la penetració sigui exitosa, almenys en termes d'orgasme femení.
0: Sí.
1: Hi ha, però, sempre segons els científics, una alternativa. Nois, hi ha llum al final del túnel. És la tècnica d'alineació coital. No sé si n'havíeu sentit a parlar.
2: Mai a la vida.
0: Potser ho hem fet i no sabíem el naming.
1: Exacte. Doncs mireu, això té el mal nom, potser ho sabeu per això, de moldre el blat de moro, almenys a Amèrica. No?
2: Moldre el blat de moro?
1: Sí. Bé, en tot cas, això variaria la postura clàssica, la clàssica del missioner, per estimular el clítoris amb més èxit. Qui la va batejar va ser el psicoterapeuta nord-americà Edward Eichel, el 1988, i en el seu moment ja va causar força en renou. Els estudis que van seguir la descoberta amb dones que no aconseguien arribar a l'orgasme practicant el missioner convencional, quan van aplicar aquesta variant, doncs van augmentar la freqüència dels seus orgasmes un 56%.
2: A veure, podem explicar com és això de moldre el blat de moro?
0: Algun moment s'arribarà a l'explicació de la postura?
1: Sí, és el que us volia preguntar, si la volíeu. Voleu els detalls?
2: Sí, clar, és que
0: t'he explicat el volcà
2: invertit. Home, si té tant d'èxit, home, doncs sí.
1: Mireu, doncs sembla que la tècnica no té massa secret. El que cal és... el que està a sobre s'ha de situar amb el cos més endavant. És a dir, no pas cara a cara, sinó amb el pit a l'alçada de les espatlles de l'altre. És a dir, una mica més amunt, d'acord? Sí. És un desplaçament que afavoreix que es pugui estimular el clítoris. I no cal buscar la penetració repetitiva, sinó una pressió constant sobre el clítoris en què la fricció adquireixi tot el protagonisme. I amb aquest lleuger moviment una mica més endavant, una mica més amunt, s'aconseguiria.
2: Ja ho entenc.
1: En tot cas, si no us ha quedat del tot clar, doncs tècnica de línia alineació coital, aquestes són les paraules amb què us heu de quedar.
2: És un tac, una tècnica d'alineació coital, un tac.
1: Exacte, doncs fins aquí la meva tasca de sexòloga d'avui.
2: Gràcies. Laia, aquesta faceta teva no la coneixíem.
1: Doncs mira, escolta, la ciència ens ha de posar llum a tot arreu.
0: És un nou estudi d'Archives of Sexual Behavior, i jo trobo que es pot interessar.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ara el que hem de parlar és de llibres, perquè arriba la Setmana del Llibre en Català, que ja ha anunciat la seva programació. Tenim ganes de veure-us passejant, gaudint de l'estiu, amb un vermut, una cervesa, i parlant de llibres, que és el millor que es pot fer a la vida, amb escriptors i trobades i tota mena d'actes. Tindreu convidades com molts escriptors, clar. Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cosí, Miquel Desclot, Miquel Candel, Llucia Ramis, el nostre company Marc Cerrudo, la Lucía Pietrelli, Ramon Mas, l'Edna Miró, Laura Gós, Míriam Cano, també internacionals com la Palestina, a Dani a Shinley, i enguany també hi haurà molta programació amb persones que creen contingut literari a xarxes, com ara la nostra Bet Molina.
2: Home, molt bé, la Bet.
1: També Marta Sangrà, Aina Posada, també al podcast Club Tàndem de la Marina Porres i la Juliana Canet. Podem sentir ara el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, que reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Prop d'un centenar de casetes, més de 200 autors signant llibres a la Passeig de Lluís Companys de Barcelona a partir del dia 18 de setembre. Ara teatre, perquè Sergi Balbel ha estrenat obra Ella i la màquina, una història sobre la relació entre persones i tecnologia, estrenada just ahir al vespre a la sala Hairbreak Hotel, per si voleu ja omplir l'agenda de teatre, al barri de Sants de Barcelona. El director i dramaturg va escriure aquest text fa anys i durant la pandèmia el va acabar. És ara que s'estrena i a l'escenari veureu la Gata Roca i l'Enric Cambrai. Sentim el director. Sergi Balbel.
4: La revolució digital, aquesta cosa que, com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: Quin és el tema que més t'ha sorprès de la jornada?
5: Doncs mireu que la intel·ligència artificial està cada vegada més present en el nostre dia a dia, això és una cosa que sap tothom, però la notícia que us porto avui és una mica bastant surrealista. De fet, resulta que hi ha gent que utilitza la intel·ligència artificial per anar-se'n d'un restaurant o d'un hotel sense pagar.
1: A veure.
5: Un dels casos més destacats va passar a Cambrils. Una parella de turistes va intentar marxar d'un hotel després d'ensenyar un comprovant que aparentment demostrava que havien pagat més de 4.000 euros. El problema és que els treballadors de l'establiment van comprovar que els diners no havien arribat. Segons els Mossos d'Esquadra, el comprovant havia estat generat amb intel·ligència artificial, és a dir, no havien fet el pagament, havien creat una imatge que semblava demostrar que sí que l'havien fet. I aquest no és l'únic mètode, perquè en un altre cas, en un restaurant de Galícia, uns clients van presentar un vídeo en què aparentment es veien insectes al menjar o a la taula. Amb aquest aquestes imatges van intentar aconseguir que el restaurant els deixés marxar sense pagar i fins i tot van amenaçar de publicar el vídeo a les xarxes socials.
6: Hòstia, gent dolenta, eh?
5: Molt dolenta. Els treballadors, però, van sospitar que les imatges estaven manipulades amb intel·ligència artificial i van advertir els clients que avisarien la policia. Finalment, aquest sopar es va acabar pagant. De fet, crear una fotografia, un vídeo o fins i tot un document fals és cada vegada més senzill i no cal tenir grans coneixements informàtics, però vaja, els experts insisteixen en una idea molt clara, és que no s'ha de confiar únicament en una captura de pantalla, una fotografia o un vídeo com a prova.
2: A més, clar, la invenció de la gent, tu t'imagines creant... Mira, és que ha vingut tenia un T-Rex a la sopa.
6: Hòstia, sí, és que...
2: M'has col·locat aquí...
6: Em preocupa molt, Has començat... O sigui, anava de mal en pitjor. Has començat amb el tema del comprovant del pagament, que ja em semblava aberrant, perquè, a més, el que... Saps què genera tot això? Que haguem de dubtar de tot. És
5: exacte.
6: A dir, que tu, hi ha gent amb bona fe que potser t'ensenya un comprovant de veritat i tu ja no te'l creus, que això per mi és el greu de la intel·ligència artificial.
2: Però que la intel·ligència artificial i l'estafa estarien lligades de la mà, això ja es va veure des del primer moment,
6: sí,
2: en què van començar a notar veus que imitaven d'altres, imatges...
6: Clar. No, no ho estem resolent, i això està generant una societat, a més, absolutament desconfiada els uns dels altres, que això té una conseqüència que no havíem vist venir. Però és que a sobre, la gent que s'inventa que li han posat animals al menjar, és a dir, que tu estàs dient que han fet una cosa mal feta, que no és veritat, i a sobre amenaces de fer-ho públic. Però la gent no té entranyes, o què passa?
1: Són turistes.
6: Sí, no entra poc i massa. Vull dir, a veure, ho trobo gravíssim, La veritat és que no sé quina de les dues situacions veig pitjor. I em preocupa moltíssim. Jo crec que hem de dir que això és, vaja, il·legal.
2: Avui és el tema, l'enganyifa. Estàs sincà.

0: Vinga.
1: I de què treballes, guapa?
2: Faig producció de festivals.
3: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
4: Doncs he aprofitat aquestes vacancetes per veure la sèrie Yo Siempre a Veces, que teniu a Movistar Plus, una sèrie premiada al Festival de Cannes, a la secció de sèries d'aquest festival, al premi de millor guió. És un drama familiar molt frenètic que amb només 6 capitolets et dispara sobre un munt de temes a la cara. Temes com la maternitat, sobretot, i també la feina, les cures, la joventut, i no necessàriament amb un discurs tancat, definitiu, al contrari. El que més m'ha agradat d'aquesta sèrie és que parteix d'aquesta incertesa d'aquest títol, Yo Siempre a Veces, que també fa referència a les contradiccions que tenim tots. Laia, és una història de noi coneix noia, ok?
5: Ens sí? agrada.
4: Sí, el noi és l'actor David Menéndez, que el seguim de fa temps.
5: A veure, deixa'm repassar.
4: Sí, home, com a cantant fa Boye, és el Boye.
5: Ah, sí, home, és molt guapo que noi.
4: Sí. Ella, crec que no la coneixeràs perquè ha sigut un gran descobriment, és l'actriu Anna Boga, que tant s'enamoren, Laia, tant s'enamoren, el coneixes, que el segon cop del que és follar, ella ja li està dient, fes-me un fill, sí, va, fes-me'l.
5: Caram.
4: I saps què passa en aquests casos?
5: No.
4: Pots deduir, pots endevinar-ho.
5: Que sí que es queda embarassada.
4: Es queda embarassada, es coneixen poc, ella té la vida muntada amb una feina que és poc rutinària, crec, que és productora de festivals de música, i a més viu a Berlín, i ell treballa de nit, un bar molt guai aquí a Barcelona. Clar, havia de ser només un pujar i baixar pel Sonar, però mira, es queden embarassats. El cas és que no us penseu que ho afronten com un error, no és aquest tipus de història, però clar, es despleguen molts canvis i molts entrebancs que hi podreu connectar tots. Jo m'he posat en contacte amb la codirectora i guionista, la Marta Bassols, que també és actriu, de fet la vau veure, recordes, d'Això no és Suècia?
5: Sí, tant.
4: Una de les mares conscients que feia tanta ràbia, tanta gràcia, era ella. Aquí fa un paper més dramàtic, a banda de dirigir i escriure la sèrie, eh? Doncs li he llançat una frase de guió que m'ha agradat molt, que és quan la mare, la jove mare protagonista, es veu totalment superada per les circumstàncies i crida, és que jo també sóc una nena.
6: Podem reflexionar des de dues vessants. Una, què fa una persona de quasi 30 anys considerant-se una nena, que en els temps que ens ha tocat viure a nosaltres, l'adolescència o fins i tot la infància s'allarga fins a la jubilació, quasi, i que necessitem que ens cuidin i jugar. Això per una banda. I després, una altra de les tesis de la sèrie seria que és molt important que ens cuidem els uns als altres, que sense cures ens haguéssim extingit com a espècie i que les cures haurien de ser una cosa que no es fa d'amagat i com per obligació, sinó que hauria de ser algo que ens vingui molt de gust, que si així com existeix una eròtica del treball, el treball en realitat és una cosa que també pot ser molt àrdua i molt cansada, però hi ha moltíssims treballs que tenen capital de desig, capital eròtic. Doncs a mi m'agradaria que les cures passessin a tenir també.
4: Laia, ajuda'm, perquè ara et descriuré el pare, val? Mm-hmm. El personatge del David Menéndez. Clar, jo el veig i veig que té una feina sacrificada, no? Treballar en un local, un bar nocturn, una feina que et lliga molt a l'horari, sí. També es lliga molt, eh? I penso, clar, de cop aquest es transforma en pare, amb una parella...
5: Ah, difícil de conciliar, això.
4: Sí, amb una parella no consolidada. Clar, t'ha de tabalar molt, no? S'ha de comprendre, oi?
5: A veure, qualsevol que és pare novell s'ha d'avala, sí. Vull dir, no cal treballar en un bar per ser avalat com a pare novell.
4: Bé, però és clar, la Marta m'ha fet tocar una mica de peus a terra i m'ha dit que aquest personatge és que va més enllà, que és un rol arquetípic.
6: Mira, Roger, jo no sé quants amics tens tu que estiguin criant o quantes amigues, però a dia d'avui és difícil trobar pares implicats al 50%. Sens dubte no és impossible i jo també en conec alguns, però és bastant més freqüent del que sembla pares que participen pues, en les coses molt xatxis com el banyito, que són molt gratificants, o en el parc i ser el més divertit, bueno, que saben canviar bolquers i així. Però tu vas a les escoles i els xats de coses que s'han de fer... Només hi ha mares. A l'AFA hi ha moltes més mares. I festes d'aniversari, doncs, també. Les cites pediàtriques, portar una jaqueta al bolso de recanvi... Per què volíem fer un pare de sastre? Doncs, primer, perquè m'ha passat a mi, això. I després, perquè crec que posar un mirall on puguis veure els homes... Bueno, sí, en aquest cas, això va dedicat als homes. Puguin veure quines són les conseqüències de no fer-ho del tot bé, de fer-ho regular, crec que pot convidar a que diguis, hòstia, que fort, com m'he passat... i ho facis millor. Llavors, a mi em semblaria superguai, és molt ambiciós, eh? Però conec algú que li ha passat. Mínim un.
7: Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan.
0: Está claro que este niño no se puede venir al trabajo.
6: No té a veure amb les hores que treballa, sinó que aquest noi necessita el refugi de les hores que treballa per no estar a casa fent algo que a ell li sembla menys divertit, que està en un bar sense sexy. De nou, el capital del treball ve més de gust, és més avallidor. No tothom es pot permetre treballar moltes hores. O sigui, en un període d'una criatura de 3 mesos, si els dos s'han de permetre treballar moltes hores, la criatura és abandonada. Eh? Que no es pot, pues, perquè ho ha de fer ella només, això. Pel que fa a la maternitat, no l'hem abordat particularment des de la imperfecció, l'hem abordat des de, bueno, la defensa que les mares són només persones, dones, però persones amb tots els seus dubtes, errors, pors, fílies i fòbies que tenien abans, només que, o sigui, no t'inoculen un software nou mentre estàs gestant. Jo pensava que sí, que la roba em quedaria més neta, per exemple, però que va, això no m'ha passat. Pues el que volíem és que és una noia que s'està buscant a si mateixa, però ara amb la voluntat de fer les coses molt bé amb la seva criatura. O sigui, nosaltres defenem que això és una història d'amor quasi romàntic entre una mare i el seu fill, però que aquesta noia s'ha de trobar en el món ara com a persona que té una nova condició. Aquesta línia a la sèrie, que és com un coming of age, però en comptes de l'estiu en què passes de nen adolescent, pues volíem fer l'any en què aprens com ser mare.
1: Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
7: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
8: Guys, if you seem total crazy, you can...

0: Es titula Jo sempre a veces, premiada al Festival de Cannes. Teniu 6 capítols a Movistar. I a més, mira quin parell de grups que ens molen sonen junts en aquesta cançó. Mujeres i Cariño canten al final Abrazos, un dels temes principals d'aquesta sèrie.
1: Tinc ganes de veure-la, amb el que m'has explicat.
0: Hi ha pares d'aquests, dels que citava la directora,
1: sí,
0: i guionista?
1: Sí, tant, que n'hi ha.
0: Què haurien de fer? Perquè potser ja no poden canviar a certa edat.
1: Saps què? Mentre la senties, saps què pensava? Que potser a vegades també són pares que, diu, són pares desastre, potser són homes desastre. És a dir, si potser són homes que ja no se saben cuidar tampoc molt a ells mateixos, és molt difícil que puguin tenir cura d'una altra persona, no? I potser haurien de començar, doncs, per madurar i tenir cura d'ells mateixos, i després seran capaços, doncs, de tenir cura d'una altra persona.
0: I per acabar, per on he començat, és una història de noia que coneix noi, i m'ha agradat com tracten, de manera òbviament gens normativa, però sí força natural, la seva relació de parella o la seva no relació de parella, ara que tenen un condicionant que els unirà per sempre, no? Que és que tenir un fill
1: en
0: comú...
1: Sí, això sí que no, és pitjor que una hipoteca.
0: Uau.
2: Home, no ho sé. No sé si la porten. M'agrada que la llegeixis així. Crec que quan tens una criatura amb algú no pots deixar-te de veure amb aquesta persona, no pots deixar-te de parlar, no és com una ruptura convencional. Normalment pots posar terra de per mig ni que siguin uns quants mesos, però en aquest cas no es pot. Dintre del que cap has de ser el més civilitzat que es pugui, però jo no sé si ells ni tan sols ho són massa. Bueno, confiem en que aprendran a fer-ho millor. I també el que volíem parlar d'aquesta relació és el desig tòxic, com opera un desig que saps que et fa mal però que alhora no pots deixar de tenir, que el desig va per lliure, que el desig no entén de lògiques i raons, i d'una altra que no tothom que s'equivoca desitjant és una persona que li falta autoestima o que no podria escollir millor. Idees preconcebudes entorn del desig erroni, doncs les volíem també qüestionar.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: A la World Senever avui us vull punxar una cançó que vaig descobrir aquest estiu i procediré a explicar-vos-la com hi vaig arribar.
2: Ja tremolo.
1: Mira, el punt de partida, com diu la Laia a la seva magnífica secció d'aquest any, és una cançó de l'any 2025. Ho he fet bé, Laia, ho faig
2: molt.
1: Bé. I la cançó porta per nom Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone.
2: Aquest és el punt de partida,
1: no és la Worst Never, eh? Això és de David Guetta, Tones and I i Teddy Swims. I per aquelles coses dels links musicals, aquest tema em va dur a un altre del Guetta durant abans que duia per nom I Don't Wanna Wait. Una de les meves filles, que deu tenir el mateix gust musical que tinc jo, es va fascinar de cop per aquesta cançó, em va instar a repetir-la, tot i que jo vaig procedir a explicar-li... Aquesta cançó és una versió d'un tema original de Romania i Moldàvia, molt més celebratiu, i d'unes dues dècades abans és aquest.
3: Exacte. A Moldàvia parlen i canten en romanès, però escriuen en cirílic. Ho dic perquè segona vegada veieu el videoclip i tal, les lletres estan transformades a l'alfabet llatí.
1: Ai, carai, això no ho sabia. Doncs això
3: però
1: és el Dragostea
3: per fer servir llatí.
1: Sí, sí, això és el Dragostea, no cal dir que la cançó a casa va agradar molt tant que van començar a sentir diversos dels èxits del grup que interpretava aquesta cançó. Ozone, de veritat.
2: Però si això va ser un hit wonder total, no?
1: Sí, sí, sí. No.
2: No,
1: van tenir aquest altre, mira.
2: Va ser conegut,
1: això era Desperate Times, que era una mica d'autoplagi de l'altra cançó.
4: Sí, anava a dir, normalment aquests grups funcionen que fan un grandíssim hit i després intenten plagiar-lo 24 vegades a veure
1: totalment.
4: Si torna a funcionar.
1: Són dues gotes d'aigua, una cançó i l'altra, Desperate Times i el Dragostea d'Intei. Doncs bé, va anar degenerant tant la nostra cerca, la de la meva filla i la meva, que vam acabar amb una altra cançó dels Ozone que portava per nom Fiesta de la Noche, així tal
2: ai,
1: qual,
2: ai,
1: eh?
2: Ai, ai, ai.
1: Que això ja sí que no hi ha per on agafar-ho. Us he tret la intro infecta de quasi un minut i us deixo la resta, que també no millora gaire. Mira que era xulo el Dragostea, Ozone, pel que vau quedar, Fiesta de la Noche és la Worst Never d'avui.

0: Ready, go Ozone.
1: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat. Veus?

0: Joan Dausà. Comencem aquesta hora.
1: Tots mullen la samarreta.
0: També Sergi Vives i Mama Duixa cantant la cançó Papi, posa-la al disc. Bon dia, oients. Bon dia, Joan Dausà. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui és divendres, primer divendres de la temporada, 4 de setembre.
2: Visca!
0: Són les 7 i 2 minuts. Mira, la Núria diu, celebro que sigui divendres, un oient nostre, el grup de WhatsApp.
2: Ja és divendres, ja tenim fet això.
0: Entreu al 638-684-555. Us agreguem al grup d'oients, la Núria, que diu, he dormit bé i m'he despertat contenta perquè és divendres. Bé, doncs sempre a aquesta hora ens interessem. Primer de tot, per la previsió del temps, Gemma Puig.
3: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant, tindrem nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot el Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Mira, estic dels valors alts per l'època ja fins a saps on?
0: I de fregar barreres psicològiques com ara la dels 40.
2: Prou ja, jo ja no puc més. 40 graus al setembre, això és inhumà.
0: 3 dies d'onada de calor i els següents aquí us ho explicarem com fem cada matí. A les 7 i 3, avui amb vosaltres parlem de trifulques. És 4 de setembre, com us dic, per tant, un any més ha arribat el Dia Internacional del Taekwondo.
2: Felicitats als taekwondistes.
0: Hi ha molts practicants, de fet, em sorprèn, entre l'audiència, és potser l'esport de contacte més practicat. Avui parlem d'aquestes disciplines. N'heu practicat? Expliqueu-nos què us sembla l'auge d'aquests esports, ja sigui el taekwondo, ja sigui el kickboxing, l'MMA, grappling, muay thai, i expliqueu-nos si també heu presenciat alguna lluita, algun combat, diguéssim, descontrolat o no oficial.
2: Jo ara no sé si està de moda o no està de moda, però quan jo era petit jo me'n recordo que qui no estava apuntat a karate, a judo,
0: sí.
2: No era ningú. Era així. La gent feia educació física o gimnàs o practicava algun esport, i molts d'aquests esports eren esports de contacte. Bon dia, Anna Closa.
4: Bon dia, què tal esteu?
2: Havies practicat algun d'aquests esports o no?
0: La teva experiència.
4: No, a mi la veritat és que a la meva època no estava gaire de moda, em sembla, el taekwondo. Vull dir, jo no conec ningú que em fes.
0: I baralles descontrolades feies?
4: No.
2: Però tu t'havies barallat en el col·le una vegada, Roger?
5: No, jo era bastant.
2: Havies arribat a les mans?
5: No, jo era bastant de no moure'm.
2: En el meu col·le jo me'n recordo que teníem un lloc on la gent s'anava a hostiar, que era el corraló.
0: O sigui, ens veiem al corraló.
2: Exacte. A les 5 el corraló era la frase del meu col·le.
4: Jo mirava molt pressincatge,
2: Ei, jo també mirava pressincatge. Això no és art marcial? És art marcial?
0: Sí.
4: No sé què és, es pagaven.
0: De què tenia forma el corraló? Era un corral?
2: No, era un carreró, però no sé per què la gent li deia el corraló. En comptes de ser un carrer obert, doncs era tancat, era el carreró, però tothom l'ha conegut sempre com el curral.
0: Mira, la Moroyo diu, Muay Thai no, el que porto molt bé és el Pad Thai, és a dir, se'm dona molt bé ingerir fideus.
2: Anava a dir.
0: En Jaume diu, a mi també em mola molt el Pad Thai, així amb els brots de soja, amb cacauets.
2: Veig que ens estem anant una mica de mare,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, perquè som pacífics, som pacífics.
2: Sí.
0: Mira, pel que fa a lluites més controlades, ens explica, molts ens parleu dels extraescolars dels vostres fills, com la Mireia, que diu, el meu fill gran va fer un parell d'anys de Mugendo, que va ser una barreja entre karate i esports moderns, tipus i orientat a la defensa personal i al creixement personal, que és molt important.
2: Sí.
0: La veritat és que l'experiència va ser molt bona i sobretot els nens guanyaven molta autoconfiança i resistència. I en Jordi li diu que la seva filla també està fent Mugendo ara mateix. En Ferran, voleu històries de lluites més descontrolades?
2: Sempre.
0: Bé, historieta d'una nit a les barraques.
2: Ai, això ja no pot acabar bé.
0: En Ferran estava allí amb una barraqueta on tenien allò de disparar amb una escopeta de joguina, val? I una noia tenia aquesta escopeta que formava part de la decoració del saló de Western, em va xantatgejar de no tornar-lo si no li donaven l'entrepà que havia demanat sense pagar. Jo en aquell moment estava fora de la barraca, vaig veure què passava, li vaig prendre l'escopeta, la vaig anar a guardar, ella em va seguir, em va increpar, em va intentar donar cops amb una tanca metàl·lica, em vaig despertar...
2: S'està complicant la nit.
0: Sí, li vaig donar donar una empenta perquè em deixés de molestar. Així que la noia va anar a buscar la seva clica, va dir que jo l'havia pagat, i va venir el seu nòvio i un altre que ell sol ja em mata, perquè un d'ells es va tirar sobre meu, em va agafar pel cap i va començar a donar-me cops de cap contra el terra. Me'l vaig treure de sobre, vam marxar a fer una volta per les barraques amb un amic esperant que els ànims es calmessin. Vam tornar i vaig intentar explicar-me i demanar disculpes, ells havien estat també molt agressius, però una amiga d'ell em va pagar a mi i vam acabar fugint al punt de la Guàrdia Urbana, que ens va recomanar anar a l'hospital a fer la parte i després a la comissaria a denunciar. A l'hospital, què va passar? Que van coincidir un grup i l'altre.
2: Mare de Déu!
0: Perquè, clar, els hi van recomanar el mateix. Un de la clica de rival, per decidir-ho, va venir a preguntar quin és el vostre cotxe, en plan amenaçador. El cas és que ens va arribar la denúncia a nosaltres, a mi i a un amic, i al cap de 6 mesos, al judici. Com que les dues parts anàvem amb una mà a cada u, vam entrar a la sala i el jutge ens va dir que, com que una banda i l'altra tots havíem donat i rebut, si volíem i estàvem d'acord que marxéssim tots i que ell faria com que el judici no es va presentar ningú i que tothom queda absolt. I diu, i així ho vam acordar, i així ho vam fer.
2: I ara tots som amics, sí, i anem a prendre canyes junts.
4: Jo m'he perdut, però no us pagueu.
2: No us pagueu. La solució no és pagar-se, estem d'acord.
0: Quan hi ha un oient que explica anècdotes, jo li demano, ostres, però i quan fa que porteu junts? Quina és la història de quan us vau conèixer? Potser és una d'aquestes.
2: No, potser sí.
0: Però... les barraques.
2: Hosti, va, com es compliquen les coses.
0: Més historietes, arts marcials, en format àudio.
5: Fa uns quants anys havia practicat kickboxing.
6: Que faig kickboxing.
5: Molt bo, perquè pujava molt a to el físic. M'agradava molt. Tot i que mai m'han agradat les baralles, ni de nens, això de tirar puny i tot, no era el meu. Però m'agradava la preparació i tot, i una mica de defensa sempre va bé. Però he vist que hi havia uns quants flipats en el gimnàs que tiraven cop de puny amb alevosia, saps? Amb gana de tirar i fotre. Collons, he dit, si no estem fent cap campionat ni res, estem aquí per entrenar-nos, passar-ho bé. Per culpa d'aquells flipats, he decidit deixar perdre i m'he dedicat més aviat al crossfit.
7: Jo de petita m'havia pagat bastant i acostumava a sortir bastant airosa de les trifulques. Ara, de gran, normalment em quedo... Bueno, n'he viscut poques, però em quedo bastant paralitzada i bastant pillada. M'ha passat això. Havia fet taekwondo de petita i després, de gran, tenia una companya d'oficina que, quan s'enfadava amb mi, el que feia era ficar el meu correu a lo dels newsletters. O sigui que, de tant en tant, de manera random, me'n arribaven newsletters de llocs i coses que jo no tenia ni idea. I un d'aquests era un dojo de taekwondo. Era una cabrona.
8: Mira, jo era anti-arts marcials, però el meu fill gran va fer durant 3 anys taekwondo i la profe ens va enamorar a nivell disciplinari, a nivell educació, a nivell com ensenyava, quina finalitat, com els ajudava a regular-se a nivell emocional. Vamos, forever, forever. Ara jo no serveixo per res de fer tot això, eh? Apa-siau!
9: Aquest any he estat al pole dance, després de 5 anys, i m'he apuntat a jiu-jitsu, una mica d'esport de contacte, sense que me trenquin la cara. I presenciar batalles urbanes. He tingut alguna batalla, sí, amb alguns nazis de por ahí. La més val nostre que res, perquè...
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

Avicii. Seguim aquest matí, són les 7 i 12. Ara sí que espero que tots estigueu ben desperts. Aquí som els experts d'ICAT i us despertem cada dia fins les 10. Dies com avui, que és divendres, per tant és dia de novetats musicals, marcades sobretot per l'aparició de dues noves cançons. Escolteu com sona la nova de Guillem Gisbert.

0: El que sentiu és nou d'avui mateix, es titula Entretén-me, el nou single de Guillem Gisbert.
1: Es tracta més del primer avançament del nou disc que el cantant de Manel publicarà el proper 13 de novembre. És el segon de la seva carrera en solitari. Entretén-me és una cançó produïda conjuntament per lleidatà Pep Saula, el de Sexeni, i el garrotxí Arnau Grabolosa, i vol ser una revisió irònica dels codis de la cançó d'amor, en la que s'hi substitueix l'anhel romàntic per un desig potser més realista, que és ser entretingut.

0: A mi el videoclip de la cançó m'ha omplert de joia personalment perquè s'hi pot veure, atenció, un esbar tradicional, és el de Sant Feliu de Llobregat, concretament, doncs s'hi pot veure, al final de tot apareixen ballant-hi allà, i és tot molt escènic, perquè el que vol veure o vol reflectir el Guillem Gisbert és que tot ha de ser un show, tot ha de ser un entreteniment. Ell fins i tot surt amb la cara pintada com si fos un clown.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí,
1: es
0: posa, posa a entretenir una mica el personal i, a més a més, hi posa un esbar perquè també entretenen els esbars.
1: Escolta, m'estic una mica decepcionada, aquí amb Guillem Gisbert.
0: Per què?
1: Home, perquè és que no t'ha trucat a tu?
0: No, és veritat.
1: Clar.
0: És veritat. I haig de dir que els de l'Esbarja Combruïra no ho fem malament, però és veritat que nosaltres ara estàvem amb bolos o motels i no teníem ara la cosa per fer-ho.
2: Estic mirant un dels passatges en què
0: no ho sé. No ho sé, fan així com voltes. Què et sembla? Com ho veus?
2: Bueno, sembla una jota, no? Podria ser amb,
0: sí,
2: amb les mans alçades.
0: Sí.
2: Tot el videoclip és bastant escènic perquè tot passa sobre l'escenari d'un teatre.
0: Hi ha, exacte,
2: la llum dels focus sovint directa cap a la càmera, il·luminant-te més a tu, unes butaques i unes parets vermelles, i es combina tant el Guillem fent de crooner com aquest esbar que en Sergi ha detectat ràpidament com el de Sant Feliu
0: de Llobregat.
2: Doncs es titula Entretén-me, la nova cançó d'en Guillem Gisbert, nova d'avui mateix, i també apareix nou single del Ginestà.
3: Si mai haguessis comprat una entrada per mi, mai et trauria una copa allà dins.
2: Hem fet girar bastant aquest tema, aquest mua, mua, mua, les últimes setmanes o mesos, i potser es guanyarà un nou lloc als nostres cors la nova del Ginestà, que ara punxem, que per cert és una col·labo també, perquè hi apareix en Nil Moliner.
3: Que ens hem perdut de vista i en una altra vida esperaré la nit que tu ensenguis el
0: punt. La nova col·laboració entre els germans Sarasolses i el cantant de Sant Feliu de Llobregat, mira, d'on és l'esbar que comentàvem, es diu Amb qui estaràs, i es va començar a produir després que els Ginestà participessin al concert que va tancar l'última gira del Moliner el mes de desembre passat. La Júlia Sarasolses ens presenta aquesta cançó produïda per en Roger Rodés i en Manu Guix.
4: Hola, experts! Soc la Júlia Ginestà i estic molt, molt contenta perquè acabem de publicar una cançó que es diu Amb qui estaràs, que és molt especial perquè és una col·laboració amb el Nil Moliner, un artista que admirem i que ara ja podem dir que estimem moltíssim també, i que és una cançó que parla sobre fer realitat la metàfora del cor trencat, no? Què passa quan tens una ruptura i com has d'anar recuperant tots aquests bocins del cor que se t'ha trencat després de deixar-ho amb aquesta persona. I esperem que us agradi moltíssim.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: Va, a la tres. Fem un fa major,
4: Clar,
1: va.
4: Clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts, o ho diria més fàcil, un quart i cinc, si no, no arribaria mai, de 8 del matí. A divendres, dia de pel·lícules, i bones notícies, oients, perquè avui s'estrena una pel·li valenciana, una pel·li mallorquina i una pel·li catalana. La valenciana és Eixam, una pel·li que més compta amb cançó nova de la cantant La Maria, que ens encanta. Ens la criticarà l'Alfons Gorina quan vingui a dos quarts de 10 amb les seves crítiques, juntament amb Cronos, la pel·li catalana nova d'avui també, que és la dramatització dels atemptats de les Rambles de 2017. Una pel·li que es va preestrenar ahir al Gran Teatre del Liceu, és a dir, a pocs metres on van ocórrer aquells fets tristíssims. Amb l'Enrica o què, per cert. I la mallorquina es titula Forastera.
7: Catalina!
8: M'agastaràs el nom?
9: O jo, abuela.
1: Primera setmana de temporada i ja arriba una de les pel·lis en català que jo li tenia més ganes perquè pinta molt gràfica i molt misteriosa. És el debut de la cineasta Lucía Aleñar, una pel·li que va passar pel Festival de Toronto i que ens porta a l'interior de Mallorca. La història és que l'àvia de la casa ha mort i la neta, que és la jove actriu Zoe Stein, comença a jugar a fer veure que és l'àvia, cosa que es pot retorçar una mica.
3: Ai, ai, ai, però què és de por, això?
1: A més, és de... misteri. No l'he vista, però mola que l'avi és, en aquest cas, tot un veterà, és l'actor Lluís Omar.
10: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades dintre de les situacions més difícils s'obren portes insospitades que ens fan bé.
11: Ostres, és nom.
12: És per totes bandes en aquesta casa.
13: Se m'apareix quan més la necessito.
10: Hi ha una crítica del New York Times que diu és una deliciosa pel·lícula de fantasmes, perquè hi ha aquestes presències, en aquesta figura, bàsicament, de la mare, però és veritat que també abans de que mori la mare ja hi ha fan pompallugues, algunes lampres, i ells fan com la referència de dir, bueno, això és algun esperit que està per aquí. Esclar que hi són els esperits. O sigui, l'existència no té a veure només amb aquesta dimensió de vida, això és el que jo penso. Jo crec que la vida és immortal i que hi ha moltes maneres, i la pel·lícula també parla d'això.
14: La provocació darrere l'altre.
15: Jo, això de netes que fan papers de persones que ja no hi són o de membres de la família, això no es diu en constel·lacions familiars? I és una cosa que...
1: Això seria com l'anàlisi.
15: Jo no hi he anat, això de les constel·lacions familiars, però ho he sentit, eh?
1: Però ho has vist, nens i nenes petites jugant a recrear el món?
15: No.
1: Potser és divertit, eh? O potser és emocional, eh? Ho veureu en aquesta pel·li?
15: No sé.
1: Forastera.
15: Arriba avui... Iuiu, d'entrada.
1: Arriba avui a sales, el debut de la Lucía Aleñar. Hi ha plataformes, a casetes, si us voleu quedar avui a veure una pel·li al sofaret, l'estrena del dia ens la tria en Marc Garriga.
16: Mayday s'estrena a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final.
1: Gràcies, Marc. Aquí seguim amb la Ludwig Van. Són les 7:23 i sovint, quan us preguntem el vostre tema preferit, molts dieu creure.

0: rumberos per acabar-vos de despertar i aprofitem i us expliquem, oients d'ICAT, que avui arrenca el Rumba Tour Festival. Fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona, 3 dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere com en Peret.
1: Aquest que sentim de fons. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 6:45 de la tarda. Alma de Boquerón inaugurarà el festival que avui està dedicat, sí, a Peret. El seu net, Dani Pubill, encapçalarà una banda de 10 músics. Entre els col·laboradors hi haurà Muchachito Bombo Infierno, Maruja Limón o Litus. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez, l'argentí que es va enamorar de la rumba en un bar que estava situat a la plaça de Gràcia que porta el seu nom. L'espectacle Todos los Gatos Son Pardos recuperarà el seu univers musical i tornaran a sonar cançons com Se Fuerza la Màquina. També hi actuaran els Tets, Rumba 3 i Mambo Music. La nit de diumenge estarà dedicada a Ramonet, una figura històrica de la rumba catalana, va ser col·laborador de Peret i autor de la cèlebre Marxa, Marxa. El grup Pirates Rumversions tancarà els 3 dies de celebració

0: burgueses. Vam fer fast food extraterrestre i són uns ninots fets com amb cartró pedra, molt cutres. També Meet the Feebles, que li de Peter Jackson feia també ninotets, o el clàssic Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, que es va passar per Sitges l'any 1992 i es van dur un premi. Doncs més de 30 anys després, Peter Jackson torna al Festival de Sitges per presentar la versió 4K de Brain Dead, així la podrem tornar a veure, o jo mai l'he vist en pantalla gran, i assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, també actualitzada, recordeu la pel·li del 2005?
1: Aquesta és la Jack Black?
0: Sortia Jack Black, que era el millor de la pel·lícula.
1: Sí.
0: L'Adrian Brody, una mica despistat. La pel·li va ser una mica normal era. Però sí. Bé, l'acompanyarà Rick Baker, que és el mestre del maquillatge i efectes especials. Doncs Peter Jackson, que vindrà a Sitges. També vindrà Danny DeVito, a rebre el Gran Premi Honorífic. Tots el recordeu, sobretot pel pingüí del Batman.
1: Sí.
0: No sé si alguna comèdia dels 90 que et moli, com ara los...
1: Junior, jo me'n recordo aquella pel·lícula que embarassaven l'Arnold Schwarzenegger.
0: Sí.
1: Era com molt inquietant, veure'l prenyat.
0: Era el metge o era l'amic?
1: Era l'amic, a més els dos crec que eren científics i metges, sí.
0: Però podríem dir que DeVito era com el ginecòleg de Schwarzenegger.
1: Sí, exercia tal qual.
0: Potser el recordeu també, aquesta mateixa parella, los gemelos golpean dos veces.
1: És veritat, també.
0: Doncs Danny DeVito, que serà a Sitges recollint aquest premi per la trajectòria. També hem sabut que Alejandro Amenábar vindrà per celebrar el 30è aniversari de Tesis, una de les pel·lis espanyoles més vistes de la història. I també hem sabut que la pel·li inaugural serà Found Alive, de la directora Carlota Pereda, aquesta cineasta extremenya, que vam entrevistar aquí els experts quan era una total desconeguda i ara obrirà el festival el proper dia 8 d'octubre. Doncs grans noms, personatges que podrem veure d'aquí poques setmanes al nostre país i des d'aquí us ho explicarem. I ara un dels hits de l'estiu, el Tututururu del Siderland, per acostar-nos a dos quarts i de seguida obrirem l'actualitat del dia.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Passa ja un minut de dos quarts, per tant, anem per feina amb l'actualitat de la jornada, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Que és divendres, és 4 de setembre.
2: Doncs mireu, avui tocarà estar pendents del que passi al Consell de Política Fiscal i Financera, perquè la reunió estava prevista pel juliol, però finalment doncs, es durà a terme avui. S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic i, de fet, la Comunitat de Madrid no hi anirà. El govern d'Isabel Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyola amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum.

0: però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés, i si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
1: Fixa't, pasta, pasta, vinga.
0: Això. Per cert, que ahir també estàvem pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Doncs bé, el president del govern espanyol es va comprometre a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i va avisar que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Les seves paraules, però, no van convèncer ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Respecte al crim de Manresa, un dels dos menors detinguts ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit a un tornavís un cambrer fa 2 mesos, també a Manresa, i els dos detinguts han ingressat ja en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions. En plana internacional, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit. Milei diu que vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I, per cert, que per molt que encara estiguem a l'estiu, sapigueu que la grip ja ha arribat a Catalunya.
1: Ja?
0: Sí, de fet, els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix, sobretot, a casos importants de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on ara allí és d'hivern, i, de fet, Salut assegura que no és un pic com els de l'hivern i, en cap cas, es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre.
1: Anava a dir, el tema de la campanya encara no és hora, és que clar, no toca, això és a l'octubre.
0: Sí.
2: El titular d'esports.
0: L'assemblea de socis del Barça es durà a terme el proper dissabte 19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. Un dels temes a tractar és l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. I per cert, que el Betis rep avui el Real Madrid a les 9 de la nit amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asencio.
2: I el temps que farà avui?
0: Doncs avui és un matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal amb mínimes tropicals al litoral i al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva i la calor s'intensificarà encara més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre i la calor intensa durarà almenys fins diumenge.
2: 4:45, gaudiu d'aquest cap de setmana que està a punt de començar, ben calorós, celebrem que és divendres. I pareu atenció que en aquesta primera setmana de la temporada tenim encara nous espais per estrenar. Ara de seguida, després de The Cure i el Friday I'm in Love, n'estrenem un altre, que potser podreu jugar també vosaltres.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
2: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Les 7 i 39 minuts, primer divendres de la temporada experta, temporada ja 15. Doncs avui estrenem un nou espai amb l'Anna Closa, que és l'endevinació. Mireu de jugar també vosaltres, oients. L'Anna ens explicarà quins personatges coneguts fan anys aquesta setmana i la resta de participants que hi hagi durant el dia, en aquest cas el Sergi i el Roger.
6: Exacte, hola, què tal?
5: Haurem d'endevinar quants anys fan, és així, les instruccions.
6: És a dir, pel que he entès, l'Anna té totes les respostes i nosaltres venim aquí a fer el ridícul, és això?
7: Més o menys així.
5: Val. Són tots celebrities, artistes...
6: Els coneixem?
7: És que no només parlarem d'aniversaris, sinó que també parlarem de quan es va publicar doncs, alguna cançó, algun disc...
8: el hipster! És com el hipster!
7: És una mica semblant.
5: Va. Aniversaris conceptuals, de fets, d'elements.
7: Sí. Va. Comencem pel dilluns 31 d'agost. El primer protagonista és un cantant nord-irlandès que l'any 1967 va publicar una cançó dedicada a una noia d'ulls marrons que segur que us sona.
5: Es pot interrompre l'anunciat, si ja el sap.
6: Ja el sap?
5: No, vull dir que en el cas que ja el sàpiga...
6: Però qui és?
5: En aquest cas concret potser no el sé.
6: Ets en Jim Morrison?
7: Van Morrison.
6: Van Morrison.
7: I quants anys diríeu que va fer dilluns el Lleó de Belfast?
5: Tia, 73.
7: No.
6: Va per allà, 74.
7: 81.
6: Val, en aquest cas, guanyo jo perquè m'he costat més. És així? Compar-me?
7: Sí, vinga. Busquem un actor que va interpretar un milionari que contractava una prostituta perquè l'acompanyés a diferents actes socials.
6: Sí,
7: molt bé, la pel·lícula és... Richard Gere, quants anys creieu que va fer dilluns?
6: A veure, ara pronostico jo primer. En Richard Gere ha de tenir més anys, crec, que en Van Morrison. Jo dic 77.
5: Jo crec que com que en tenia molts més que la Julia Roberts, diré... 80 rodons.
7: 77, guanya el Sergi. L'ha encertat. Aquest mateix dia també recordem un dels discos més importants de Michael Jackson. Era el seu setè àlbum d'estudi i incluïa cançons com Smooth Criminal, Man in the Mirror o aquest mateix. A veure, quin disc és i de quin any?
6: Hosti, noi, això és abans del Thriller, eh?
5: El setè àlbum era abans del Thriller?
6: És que...
7: Una pista, us diré que la cançó dona nom a l'àlbum.
5: Vale.
6: És aquesta cançó?
5: La que sentim,
7: no és la
5: que
7: sona.
6: Ah, la cançó dona nom a l'àlbum. Ah, potser sí que és Thriller. És
7: no,
6: Thriller?
7: És Bad. I es va publicar...
6: Bad, al 90.
5: Al 89.
7: Al 87, per tant, celebra 39 anys.
6: 2-1, va, punt pel Roger.
7: Dilluns, per cert, també va fer 29 anys de la mort de Diana de Gales després d'un accident de cotxe a París. Passem a les efemèrides de dimarts.
6: Vinga. Ei, això és... Harry Potter, no?
7: Sí, sí, perquè cada 1 de setembre, a les 11 del matí, els seguidors de Harry Potter es troben simbòlicament a l'andana 9 i 3 quarts per acomiadar el Hogwarts Express. Què celebren el dia 1 de setembre?
5: És el dia que a la trama surt el tren Hogwarts Express de King's Cross. Sí,
7: el Back to Hogwarts Day. Molt és el bé. Dia de la tornada a Hogwarts i té encara doncs, més sentit perquè l'1 de setembre de 1998 es va publicar als Estats Units la primera edició de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, ho he dit bé? I la pedra filosofal?
5: Jo el vaig llegir en català, però ja va, és, el que acabo de dir jo és ja és un puntet.
6: No.
7: Bueno, mig-mig, eh?
6: Sí?
7: Mig-mig.
6: Collons,
7: sí, mig,
6: vinga,
7: mig.
6: Va.
7: A veure, el següent protagonista va formar amb els seus germans Robin i Maurice un dels grans grups més importants de la música disco.
6: Home. Si són els Vigis.
7: Què busquem?
6: Els Vigis, no?
7: El germà, a veure.
6: Ah, amb Barry Gibb?
7: Molt bé. Quants anys va fer dimarts?
6: Aquest paio...
5: Aquest paio el van trobar viu a casa seva.
6: No, no, no, aquest
5: ah,
6: no. és viu.
5: Ah, estem... ah,
6: no, no, no,
5: ah.
6: És aquest...
7: Número rodó.
6: 80.
7: 80 anys.
6: Ah,
7: ara busquem una cantant nascuda a Cuba i criada a Miami. Va començar a Miami Sound Machine i ens ha fet ballar molt amb aquesta cançó. La tierra te duele, la tierra te da. Què?
6: D'aquesta vaig parlar-ne aquesta setmana, Roger.
5: Aquesta setmana? És de Cuba?
6: Sí.
5: No sé, Celia Cruz.
6: No, Gloria Estefan. Ah.
7: Quants anys va fer?
6: Hòstia, la Gloria Estefan.
5: 73.
6: És més...
7: Quasi.
6: 76.
7: Una mica menys, noi, 69. Ah. Mm. I l'última és una actriu i cantant que va començar a Disney Channel. A veure si la reconeixeu.
5: Camila Cabello.
7: No.
5: La Hannah Montana.
7: Aquí la sentim cantar
6: la...
7: al costat de Zac Efron.
6: És la Zendaya.
7: És la Zendaya. Quants anys va fer dimarts?
6: Aquesta joveneta, eh?
5: 25.
6: Sí,
7: 20... Més.
6: 20... Ah, més. Ostres, jo anava a dir menys. 27?
7: 30.
6: 30 anys.
7: 30 anys. I ara heu d'endevinar dos discos que es van publicar un 1 de setembre. Comencem per aquest. Solavito marinero, conociste
6: a una sirena. Aquest és el Pito, no?
7: Pito, exacte. Aquesta cançó forma part del disc Lo más lejos a tu lado. Quan creieu que es va publicar?
6: Ostres, noi, això és d'abans del 2000, no? 1995?
7: Una mica després, Sergi.
5: Ah, 2002.
7: 2003, per tant fa 23 anys.
6: I el Roger m'estàs guanyant, eh? 4-3.
7: Conté cançons com L'home que treballa fent de gos, 4-3-3 o Jean-Luc. Ai,
5: Jean-Luc. Puc dir el títol ja, es pot? És...
7: Quin és el disc?
5: És Bed and Breakfast.
6: Molt bé.
7: Quan es va publicar?
5: No, aquesta la sé, 2010.
7: No, quasi.
6: Aquesta la sé perquè ho vam parlar. 2009.
7: Molt bé, 17 espelmes que va bufar dimarts. Anem al dimecres 2 de setembre, que va ser el Dia Mundial del Coco. Que tu em tornes loco, em flipa la teva olor coco. El primer aniversari és d'un actor canadenc que ha estat un viatger en el temps, un assassí anomenat John Wick i l'escollit de Matrix.
5: Keanu Reeves.
7: Keanu Reeves, molt bé.
6: És veritat.
7: Quants anys va fer?
6: En Keanu,
5: 55.
6: Que no.
7: Una miqueta més.
6: Més? 60?
7: 62.
6: 62
7: anys. Pel que fa a la música, a veure si em sabríeu dir quants anys fa de la publicació d'aquest disc.
6: Vint. Això, quants en fa?
7: Una miqueta menys.
6: Menys de 20 anys, això? Si això deu ser del 2015, això...
7: 2009, 17 anys.
6: 17 anys ja, mare.
7: Vinga, anem a dijous 3 de setembre. Van coincidir dos dies mundials, el Dia Mundial dels Gratacels i el Dia Mundial de la Higiene. Busquem ara un cantant i productor que l'hem vist amb pantalons de zebra, ulleres enormes i cabellera afro.
6: Home, l'Infao. Aquest és el Infao, no?
7: Redfu! Quants anys diríeu que va fer?
6: A veure... No. El tens ubicat, aquest paio?
5: No, com es diu?
6: L'Infao. El grup Red és l'Infao, ell és en Red Fu.
5: No.
6: El tens vist, eh? Sí, sí, sí, sí,
7: sí. Sí, segur que l'has vist.
6: És el del Shuffling. Sí, sí. Aquest deu tenir ja 45 anys.
7: Una miqueta més.
6: Més de 45? 50?
7: 51 anys.
6: Ja. Doncs mira, el faig jove, eh, aquest paio.
7: Anem al cinema. Busquem una pel·lícula d'Alejandro Amenábar protagonitzada per Javier Bardem. No
0: me
7: apetece,
0: me concentro.
5: Mare dentro.
7: Sí. Quants anys fa d'aquesta pel·lícula?
5: Ui, jo crec que era l'any
6: 2005.
7: Fa 22 anys.
6: Per tant, 2004...
7: No,
6: espera, 2002.
7: Molt bé. I ara anem a per les efemèrides d'avui, 4 de setembre, que és el Dia Mundial de la Salut Sexual i el Dia Internacional del Taekwondo. La següent protagonista va començar a Destiny's Child, ha guanyat més premis Grammy, de fet 35, i és la responsable de cançons com aquesta.
5: Te feia un C, home!
6: La Queen Bee.
7: Quants anys fa avui, Beyoncé?
6: Hòstia, la Beyoncé, ara la faré gran, eh? La faré gran, aviso.
5: 50.
6: Sí, 55?
7: 45 anys.
6: 40... Oi, és de la meva edat? 45.
5: Mira,
6: no està tan malament.
5: Mira, ella no està tan malament.
6: Ah, bueno, sí, és veritat.
7: Ella. I ara busquem una actriu i humorista de Sabadell que ha passat per programes com Homo Zapping o sèries com Paquita Salas. I benvinguts a la família.
5: Puc preguntar home o dona? O
7: dona? Ens ha fet riure molt, eh?
6: Aquesta és la Yolanda Ramos.
7: La Yolanda Ramos, sí, que sí, celebra avui 58 anys. Vinga, va, anem a demà dissabte, que ja estem sentint de fons aquesta cançó de Queen. Quants anys creieu que demà hauria fet Freddie Mercury?
6: A veure, 80? No, ara m'he passat.
5: 70.
7: Ostres, 80 anys, Sergi, molt bé.
6: Sí, 80. Bé,
7: 80 Hosti, anys. I acabem amb el diumenge 6 de setembre, que és el Dia Internacional de la Consciència sobre el daltonisme. Anem a pel següent. So you think you can tell heaven from hell. El primer aniversari que busquem és el d'un músic britànic que va fundar Pink Floyd al costat de Syd Barrett, Richard Wright i Nick Mason. Va ser una figura fonamental en discos com The Dark Side of the Moon i The Wall. Aquí busquem.
6: Hòstia, ara quedaré fatal,
5: primeres,
6: eh?
5: Primeres lletres de nom i cognom.
7: R
5: sí.
7: I W.
6: Rupert
5: Waters.
7: Roger Waters. Quants anys farà diumenge? Que l'hauran de felicitar.
6: Molts. 82.
5: 95.
7: 83 anys.
6: Ui, quasi bé.
7: Molt bé.
6: Bueno, no ha estat tan malament, eh? No ha estat tan malament.
7: Va
6: ser el primer dia.
5: Guanyador.
6: Guanyador, la diversió. Perquè l'he descomptat a la setena pregunta.
5: A veure, coneixement. Heu vist les al·lèrgiques a aquest estiu que han actuat a tantes festes majors i les que els hi queden? Expliqueu-nos què us sembla el seu show actual. Ara ens canten un dels seus temes i els més fosquets, però dels que més m'atrapa, Apocalypse Now.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 8 minutets perquè siguin les 8 en punt. Recordeu que l'última cançó que sonarà avui, per tant l'última de la setmana, la decidiu vosaltres. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Em sorprèn que avui, o potser sóc jo que era l'ignorant, a Dia Internacional del Taekwondo, us hem demanat per a esports de contacte i molts hi teniu bastanta en relació. De seguida llegirem més comentaris que ens deixeu aquí al grup de WhatsApp, on teniu també l'enquesta per ara votar la cançó de les 10. Si encara no ho heu fet, teniu 4 cançons per triar que us llança en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 4 de setembre, com avui de l'any 2020, es publicava el disc debut de Maria Jaume. Fins a maig no revisc.
3: Cintura me fa ombra, m'esclava rajos d'inventer, el resum.
2: La cantant de Lloret de Vistalegre havia guanyat l'any anterior el concurs Sona Nou, fet que li va permetre gravar aquest primer disc, que va comptar amb la producció d'en Pau Ballbé i que va anar precedit d'aquesta cançó que sentim, Autonomia per principiants. Aquest va ser l'inici d'una carrera musical, la de la Maria Jaume, que no ha parat de créixer i que enguany ens ha regalat el meravellós Sant Domingo Forever. Avui, però, ens quedem en aquell 2020 i us farem escollir entre 4 cançons del discos de debut d'aquell any pandèmic. 4 àlbums d'artistes que van estrenar-se el mateix any que la Maria Jaume i el seu Fins a maig no revisc. Aquesta Autonomia per principiants és la primera cançó que us proposem i la segona és dels Stay Homes.

El grup del confinament, sense cap mena de dubtes, perquè ja sabeu que va anar com va anar la creació d'aquesta banda, nascuda a partir de les cançons que anaven cantant els seus integrants al terrat de casa seva, dels Stay Homes, que evidentment van publicar el seu primer disc el 2020, us proposem la seva cançó The Bright Side. També va debutar el 2020 el darrer projecte d'en Joan Garriga.

0: L'ex Dusminguet i ex Trova Kung Fu va començar l'aventura amb el mariachi galàctic l'any de la pandèmia amb un àlbum que portava per nom El Ball i el Plany, que contenia entre d'altres cançons com la que se'n diu Ballem, que recull l'objectiu bàsic del Garriga, fer ballar la gent. I acabarem amb els Tiets.
1: I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, xarango el Canet Rock. És l'últim bloc i penso quina sort.
0: I és que aquest duet de Mataró, format pel Xavi Coca i l'Oriol de Ramon, van publicar el seu primer disc l'any 2020. El seu àlbum de debut es deia El Pipeig, d'on us hem repescat aquesta cançó que se'n diu Xarango el Canet Rock. Quatre cançons de grups i artistes que van publicar el seu disc de debut l'any 2020. Quina voteu? Autonomia per principiants de la Maria Jaume, The Bright Side de Stay Homes, Ballem de Joan Garriga i el Mariachi, o Xarango el Canet Rock de Tietz.
2: Doncs en Joan Garriga i el seu inseparable Mariachi Galàctic, que guanya de llarg amb el seu tema... Ui, no, va segon, espera, que està emocionant. Guanya la Maria Jaume. Ara per ara, guanya la Maria Jaume.
0: Són les més destacades, aquestes
2: dues. Sí, aquestes dues al capdavall els treuen molt de tros a les dues que venen darrere, eh? Per ara, entre Maria Jaume i Joan Garriga, va la lluita, voteu la que vulgueu i a les 10 punxarem la que guanyi i us direm adeu i bon cap de setmana. Per ara, però, celebrem que un bon lloc per anar sempre és la ciutat de Nova York, aquí amb en Bad Bunny. 5 minuts perquè siguin les 8.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I a un parell de minuts que arribem a les 8 en punt, Anna, la notícia més impactant de la jornada, què t'ha sorprès més?
2: Doncs mireu que una ciutadana italiana ha mobilitzat el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada, i és que, esclar, es tractava d'un milió d'euros. Això va passar un diumenge, ja veureu que aquesta doncs, informació és important. Es veu que la màquina del local li va dir doncs, que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i, de fet, la va llançar. Clar, és butlleta no pagable, perquè segons el reglament de la loteria italiana, si es guanya més de 10.500 euros, doncs s'ha d'anar a un banc clar. Per cobrar-la o a les oficines nacionals del sorteig.
3: Home, és que no té cash l'oficina.
2: Imagina't.
1: És molt bona notícia que sigui no pagable. Vol dir que no es gestiona allà, que està a Hisenda.
2: Clar, ella no ho sabia, llavors la va llançar.
1: I qui li va dir? Potser no li hauria d'haver dit. No
2: clar, doncs mira, quan va arribar a casa, la seva família li va dir que havien guanyat la loteria perquè sempre triaven els mateixos números perquè doncs, aquesta combinació si es tractava d'una data important per tota la família.
3: Els aniversaris de tot plegat? O bueno,
2: sí, segurament alguna cosa així. Doncs bé, la família es veu que va contactar amb el director de l'empresa pública que s'encarregava de recollir la brossa al poble i li va dir que necessitava recuperar la butlleta, costés el que costés. De fet, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que dos operaris doncs, remenessin unes 6 tones d'escombraries. Diu que això, sort que va ser diumenge, perquè es veu que això entre setmana no passa, i diumenge es veu que hi ha com una aturada i doncs l'endemà tornen a portar-ho doncs, al lloc de les escombraries.
3: Però què, què?
2: Doncs mira, van trobar la butlleta
3: no,
2: i en prou
3: trobar.
2: Bon estat per ser vàlida. Tot això li va costar una mica més de 10.000 euros, però
3: no,
2: vaja,
3: va,
2: que són 10.000 euros comparat amb un milió d'euros que haguessis pogut guanyar, eh?
3: Sí. Hosti, és fortíssima aquesta notícia.
1: Jo sempre jugo al 4-8-15-16-23-42.
3: Ah, sí, ho dius de veritat?
2: Mira, i si aquesta premiada, què? Què haguessis fet? I l'haguessis llançat a la brossa?
1: Ah, ostres. Remenar? També estic bastant en contra de la loteria.
3: No, clar.
1: Ho faig per trolar, ja.
4: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: L'esmús criminal de Michael Jackson, sí, però aquí us hem triat la versió que em van fer els Alien and Farm. Ideal per començar aquesta nova hora de ràdio. Les 8 i 2 minuts, ja 3... 8 i 3 del matí d'aquest divendres, que es diu 4 de setembre. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon divendres.
0: Bon divendres, oients. Avui ens parleu d'esports de contacte. Em sorprèn l'experiència que en teniu, perquè molts de joves vau fer taekwondo i alguns ens dieu que els vostres infants, com a extraescolar, practiquen, ja sigui judo, karate, mugendo. Aquesta no la coneixia. De seguida sentirem més comentaris vostres, però avui que us demanem això, perquè és el Dia Mundial del Taekwondo, doncs us hem preparat un top 5 també de cinema, d'un gènere ben concret, carregat de trifulques i encartades i estomacamentes, és a dir, films d'arts marcials.
3: Top 5.
2: Vinga, en el número 5 hem col·locat la pel·lícula Kickboxer.
4: A champion from the west.
2: Mira, el nostre, és una veu per fer trailers.
0: El nostre oient, en Sisu, sí, diu que un dels seus ídols és Jean-Claude Van Damme.
2: Exacte.
0: Perquè diu, és un dels pocs actors de pel·lis d'acció i d'hòsties que no utilitzava dobles d'acció, sinó que ho feia ell.
2: Ho feia ell perquè era molt mascle. L'any 1989, en Van Damme va protagonitzar aquesta pel·lícula que explica la història de la venjança. Ja veureu que és un tema recurrent en aquest tipus de pel·lis, la venjança d'en Kurt, un home qui un cruel campió de kickboxing deixa paralític a son germà. De la pel·li és molt recordat sobretot un ball de Van Damme que mig borratxo va marcant-se uns passos en unes imatges que s'han convertit en un mem i es van viralitzar quasi 30 anys després. Segur que les teniu tots una mica al record. En el número 4, Karate Kid.
5: This is it. This is the end of the line.
2: Un d'aquells clàssics que va donar peu a una saga que va continuar amb Karate Kid 2, Karate Kid 3, el nou Karate Kid i posteriorment de Karate Kid. Per si no sabeu la història, explica com un nen i sa mare es muden a Califòrnia i davant del bullying que pateix per part d'uns estudiants de karate, doncs s'encomana un mestre japonès, el senyor Miyagi.
0: És el sensei més paradigmàtic, no?
2: Absolutament.
0: A més, t'ensenyava a no pagar-te, no, també?
2: Exacte. Sí, sí, ell deia que s'havia de solucionar tot d'una altra manera.
0: És el que diuen molts pares i mares avui al nostre grup de WhatsApp, que els seus infants que fan esports de contacte aprenen a gestionar emocions i a dosificar l'energia.
2: Recordem, però, que la manera d'ensenyar del senyor Miyagi no era dir-li, mira, ara has de fer aquest pas, que això doncs t'ajudarà molt a pagar-te, sinó que ho ensenyava fent tasques de casa, allò de donar cera, policera,
0: sinó passar el cotxe.
2: Sí, exacte, sí, sí. En el número 3, la casa de les dagues voladores. Pel·lícula xinesa de l'any 2004 que no enganya i veureu moltíssimes dagues voladores i moltes escenes d'una gran bellesa, imatges molt impactants. De fet, va ser nominada als Oscars per la seva fotografia. Aquí cal oblidar-se una mica de l'argument i centrar-se en l'estètica. El que passa també és que són d'unes arts marcials, hi ha acció antigravitatòria, molta canya de bambú. Això, dues hores d'això pot empalagar una mica.
0: Bueno, és això de no és que volin, però sembla que volin, com vaja, com podria ser a Matrix o moltes altres pel·lícules.
2: Va ser una època que es veia molta gent voladora, sí, sí, i molta càmera lenta. En el número 2, Kill Bill. Don't you ever wake up. I guess they should have tried. Què dir d'aquest tros de pel·lícula de Quentin Tarantino, protagonitzada per Uma Thurman, d'entrada que va tornar a posar de moda les katanes, quan ja estaven una mica de tornada, El que deien de les venjances, aquí la Uma Thurman, que es veu que era ex-assassina, es venjava després de despertar-se d'un coma de 4 anys de tot l'equip de sicaris que la va trair. D'aquesta pel·lícula s'ha dit que és el millor videojoc de la història del cinema.
0: Perquè hi ha com diversos bosses, fins que arribes al final boss, en Bill.
2: Exacte.
0: Mira, el nostre oient, en Jordi, molt cinèfil, diu que té molt bon record de Kill Bill i que com el va alegrar veure el mono groc de la Uma Thurman, que era a la vegada un homenatge al mono groc que portava Bruce Lee.
2: És que està carregat, d'homenatges, i ara que parles de Bruce Lee, en el número 1, Enter the Dragon.
6: Roper, Williams, and Lee.
2: Al capdamunt de tot havíem de posar per força alguna del Bruce Lee, encara que sigui perquè va ser el precursor de tot aquest tipus de films i per la quantitat de pel·lis que va arribar a fer l'home. Aquest és un dels millors films de Lee, tot i que no era la pel·li on diuen que va morir. I és que no va morir, com s'ha dit, per activa i per passiva mentre rodava una pel·li, Bruce Lee. Sí que en aquells moments n'estava gravant una, en el moment de la seva mort, però no va ser aquest el motiu, ni cap lluita sagnant, sinó per una reacció al·lèrgica a un analgèsic. Quina mort tan poc èpica, però un lluitador d'arts marcials, també s'ha de dir.
0: Jo vaig anar a la tomba de Bruce Lee.
2: Què dius ara?
0: Sí, estava a Seattle i com a referent cinematogràfic d'aquesta ciutat, que tampoc n'hi havia tantíssims, hi havia l'hàbit que la gent li porta flors a la tomba de Bruce Lee, on hi ha una foto de Bruce Lee.
2: Ai, carai.
0: I vaig anar al cementiri que ella passejava una mica i sí, aquell dia hi havia flors. I al meu costat hi havia una persona una viatgera, ara no recordo, una viatgera asiàtica, venia de molt lluny, que estava plorant.
2: I que segurament havia anat a Seattle, no és
0: sí,
2: per
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, havia anat, no sé si feia un viatge per tota la costa oest o el que sigui, però que jo vaig anar allí per fer-me una foto estúpida i hi havia una senyora plorant a la, tomba de Bruce Lee.
2: Sempre passen aquestes coses.
0: Digueu-nos què us sembla, el top 5 que us hem configurat, tenim reaccions com ara en Jordi, que diu Kung Fu Panda.
2: Home!
0: Bé, en Gustau diu Enter the Dragon, diu la millor, segons el meu sensei. Gustau, qui és el teu sensei? Que és un crític de cinema, però vaja, la millor de les que hem dit. L'Anna Salart ens diu Hero, Antoni diu hòstia, la vaina loca de Van Damme, també honora el paper que té aquest personatge en aquest gènere cinematogràfic.
2: És que després van començar a posar diverses cançons amb Van Damme en aquella pel·lícula, doncs ballant-les, i una vaina loca és una d'elles.
0: I el Jordi que diu, em cita a mi, diu Roger, si vols provar el Mugendo et convido a una classe, és l'esport de contacte que practiquen a casa seva. No feu cares de coses sexuals?
2: No. Estem parlant d'arts marcials.
0: Les 8 i 8 minuts del matí, seguim amb més música, aquí estem desperts al 100%, com aquesta cançó de la Julieta.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan està fent un rodatge?
2: No, s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i si
2: igual,
1: un rodatge
2: és difícil...
3: És que els està traient el millor.
2: No,
3: exacte,
2: no.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
1: A més, ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 12 minuts, avui, com que és divendres, us hem parlat de pel·lis noves, de música nova. Per cert, Laura Grau, bon dia, que ja ha arribat.
2: Molt bon dia.
1: El single.
2: Divendres, yeah. Primer divendres.
1: Que bé. Això. A l'hora anterior hem punjat el nou single dels Inestatu i tingueres accés anticipat.
2: I tingué accés anticipat i viciat, perquè vaig haver de parar. Vaig haver de dir, prou, no vull escoltar mai més aquesta cançó.
3: Per què? Perquè
2: em posa molt trista.
1: Per què et remou? Com es deia la nova?
3: Amb qui estaràs?
2: Amb qui estaràs?
1: No, per què et remou?
2: Ells són especialistes en fer cançons de tardor, d'aquestes de... Entén-me, vaig a dir de merda, perquè et posen molt malament, però perquè són autèntics hits del terrorisme musical que només et falta, amb la torna de la rutina i tota l'atropellada de ressaca emocional de l'estiu, escoltar aquestes paraules. Pau, ser resolces. Controla't una mica. I en aquest cas, Nil Moliner també.
3: Fem un joc per trobar la cançó de la tardor?
1: No. Sí.
4: Sí?
5: Ah, bueno, està bé, no?
3: Ara, és com estrany.
2: La cançó de la tardor?
3: La cançó de la tardor.
2: Sempre n'hi ha alguna, Ginestà. La veritat és que no és perquè siguin amics meus, però són experts en fer la cançó de la tardor.
1: Sí. Hi ha també una lluita aquí entre formacions a veure qui fa la cançó més melancòlica de l'última part de l'any.
3: Bueno, Ginestà, en saben d'això.
1: Bé, també tenim, ja que ens parles de paraules emocionants, Laura, avui també tenim novetats literàries perquè acaba d'arribar a llibreries un nou títol d'Irene Solà. En aquest cas, no és volema, no és volema. Què és això? No és un volum de novel·la, sinó que és poesia. Un poemari de la Irene Solà que es diu Bèstia, que no tot és ben bé material nou. De fet, ens ho explica el seu editor, en Lluís Ruiz, el coneixeu, excol·laborador d'aquest programa, que ens parla així d'aquesta novetat Bèstia d'Irene Solà.
6: Bèstia és un llibre meravellós. És un llibre que va aparèixer per primera vegada l'any 2012, va guanyar el Premi Amadeu Oller i és, de fet, el debut literari de la Irene Solà. És el primer llibre que va publicar mai. És un poemari molt breu, però que ara també, vist en perspectiva, d'alguna manera anticipa tot l'imaginari narratiu que l'autora ha anat desplegant després a les seves novel·les i funciona tant com a porta d'entrada a la seva obra, perquè encara no l'hagi llegida, si és que queda algú en aquest país que encara no l'ha llegida. Realment aquí trobarà una lírica, una delicadesa, un sentit del ritme, una imaginació desbordant a l'hora de crear imatges i d'imaginar escenes. I perquè ja conegui els seus llibres, Bèstia serà un caramel exquisit on diguem que tota aquesta poesia que en part ja hem tastat a les seves narracions, aquí esclata amb una gran exuberància. Són poemes breus, contundents, ensalvatgits, on el cos es confon sovint amb la mateixa terra que està trepitjant i que ja mostren la seva veu personalíssima, inqüestionable i meravellosa.
7: I don't know how she got up in the morning, you know, facing what she had to...
1: Gràcies, Lluís. Encantats de tornar-te a sentir aquí a l'antena d'Indicat. Ara parlem d'una altra dona que ens ha deixat, així que recordem la seva figura. Ha mort als 92 anys la periodista i assagista nord-americana Gloria Steinem, figura capdalt del feminisme.
8: Escriptora, conferenciant i activista, Gloria Steinem va lluitar per la igualtat de gènere i els drets civils de les dones durant 6 dècades i es va convertir en una peça clau en la segona onada del moviment feminista. El 1963 es va infiltrar en un club Playboy de Hugh Hefner i va fer de conilleta i ho va fer per denunciar el tracte sexista que patien allà les dones. Va fer un reportatge que va tenir molta repercussió a Bunny's Tale, del qual se'n va fer una pel·lícula el 1985. Va ser columnista del New York Magazine i de la dècada dels 70 va cofundar la revista MS, que s'allunyava totalment de la línia habitual de revistes per a dones i tractava temes com l'avortament, la igualtat salarial i la violència de gènere. El 2021 va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
1: Mira, estic fullejant el diari Ara d'avui, i a banda de la notícia que també, com nosaltres, estem donant de la mort de Gloria Steinem, es reserva un petit apartat la directora del diari, Esther Vera, que diu sobre aquesta, entre altres coses, diu que aquesta revista que diu Sergi Ems, diu que era una revista que no volia ser una publicació marginal per dones convençudes, sinó que volia era disputar el públic a les grans revistes femenines que ensenyaven a les dones a ser bones esposes i mares, a ser atractives i complaents. Us pot sonar del TikTok, això també.
2: Anava a dir-te, jo crec que em dedico a això.
1: Sí, sí.
2: Gloria Steinem. game.
1: Doncs, doncs mira, diu, va formar part de la generació que va decidir que les dones començarien a explicar-se a elles mateixes, com a periodista i com a escriptora.
8: Així que... referents marxen.
2: La millor.
8: I referents que les tenim aquí, com la Laura.
2: No, home, no, aviam, aquest títol jo ara m'he precipitat, eh? Vull dir...
1: però bon, bon referència,
2: em oi? Em refereixo que jo també intento fer això, no ho aconsegueixo de moment.
1: Anem ara amb els catarres. Són les 8 i 17. Desperteu-vos ja del tot. Ens canten La Fortuna. I ara de seguida, Laura, quin tema executaràs?
2: Doncs una mica de consultori amb les vostres peticions i les vostres històries, que són ben surrealistes, la veritat, expertes.
8: Veurem, veurem què diuen els oients.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un quart i cinc de nou, ja hem institucionalitzat el consultori emocional i vital de la Laura Grau. Recordeu que podeu anar llançant qüestions durant tota la setmana i divendres us les resoldrem 100%, no només amb la Laura, que és el far que ens guia, sinó també en Sergi i jo posarem cullerada. Anna,
2: home,
3: no,
2: i tant.
3: Gràcies
2: i tant.
3: A tant, perquè necessitem...
2: almenys que hi hagi algun conseller que li hagi anat bé la vida, perquè...
3: Necessitem algú perquè estem tots molt perduts, Laura.
2: Jo, com era allò que va dir Gustau...
3: Sí, consells de la Grau, que la casa li cau, no?
2: Això. Que jo no tinc cap tipus de credibilitat respecte al que us diré. Heu de saber que totes les paraules que seran dites en aquesta secció són des de la més pura ingenuïtat i que això en realitat no està demostrat científicament.
1: I la bona intenció, que compta molt, moltíssim,
3: i tant.
1: És el més útil.
3: Això et fa molt més terrenal, Laura.
2: Vull dir que no us ho prengueu gaire seriosament, vale? Jo sé que us fa gràcia que us aconselli, però realment és que no en tinc ni puta idea, si no, la vida m'aniria d'una altra manera.
3: Molt bé.
2: Comencem per la Melissa.
3: Som-hi. I kissed you goodbye at the airport,
1: held you so close to me, I said... Què li passa a la Melissa?
2: Recordem amb aquesta dolça tonada que avui el tema era amor d'estiu i, per tant, tots tenen alguna relació amb els amors d'estiu. M'encanta aquesta narració, és que, a més, teniu molt talent per escriure, eh? Vinga, diu... Hola, Laura, m'he estat veient amb un noi aquest estiu. Jo no estic dient que, encara que sigui un amor d'estiu o no ho sigui, no ho categoritzo per ara. Jo prefereixo la naturalitat i que anem avançant si és que ha de ser així, etc. Però, a veure, l'altre dia estàvem així fent-nos moixaines i ens van dir l'un a l'altre: m'agrada molt estar amb tu, o estic molt bé amb tu. Que fins i tot algú diria que és com un pas endavant dir-se això, no?
1: Home, és que ho és. Abans de dir-se t'estimo, hi ha uns minipassos.
2: Home, jo crec que això és una clara senyal de comoditat, de projecció. Però espera't, que hi ha plot twist.
3: No, no, a dir, és que és pitjor que del no res de cop et diguin t'estimo. És a dir, ha d'haver una prèvia, no?, pel mig, no sé.
2: Home, sí, no. Sí, jo estic molt a favor també del reforç positiu, que dius, home, però això t'està venint de gust realment o ho estàs fent una mica perquè toca per inèrcia i perquè tens la possibilitat de fer-ho? Està molt bé que t'ho diguin. Home. Per mi és una green flag. Ara, sí. Després esperes. Perquè els homes són una cosa sorprenent. Diu... I va el tio i em solta: com trobaré a faltar això? Tu creus com? Que això és normal? I no és que sigui amor d'estiu en plan que se n'ha de tornar al seu poble o al seu país, no. Jo visc a l'Hospitalet i ell a Barcelona.
3: A veure, un moment, recapitulem. O sigui... Ella li diu: m'agrada molt estar amb tu, estic molt bé amb tu, i ell li respon: com trobaré a faltar això?
2: O sigui, jo crec que els dos es diuen com ens encantem, estem molt a gust, tal, i de cop i volta ell mira l'horitzó com així, com un soldat caigut en guerra, i diu: com trobaré a faltar això?
3: A veure...
1: És com que ell ho dona com perquè... Ell,
2: per acabat,
1: és com
2: no?
1: Per ell era d'estiu, només, no? Ja ho dona com... No sé, com
2: bueno, suposo que per ell té una data de caducitat o hi ha com una mena de conversa que no han tingut, que aquesta és la meva queixa i la meva indignació, en la que ell representa que ja no està disposat a seguir amb aquesta història.
3: Perdona, el Ginestau tenien ben clar això, que ens va encantar allò d'amor estacional. Això és un amor estacional, no?
2: Així és. Abans d'anar amb l'amor estacional, deixa'm acabar de donar-li un consell a aquesta noia, pobra. Jo crec que et falta informació, per variar. No és que sigui culpa teva, és que aquests homes no es comuniquen. Jo crec que has d'investigar aquí, per intentar extreure què volen dir aquestes paraules. Sí, per exemple, s'havien donat un temps amb l'ex. Clàssic. Coses que no et venen anunciades tu quan comences a amorrejar-te amb algú. No separen les cares i aquesta persona et diu: bueno, que sabies que m'he donat un temps amb la meva ex i per això m'estic aquí liant amb la primera que passa. No t'avisen, després et deixen anar aquestes frases. O si tenien una relació oberta i llavors ara ha de tornar amb la nòvia.
1: A mi això sempre ho diuen després de la cita 14, saps?
2: És que clar, la gent és que no té vergonya ni la coneix. O si de cop sí que ha de marxar fora i tampoc t'havia avisat del pal, ara me n'he d'anar a fer un doctorat a Bèlgica. O si ha d'ingressar a la presó. Jo què sé, és que coses d'aquestes, que la gent no t'avisa, saps? La gent només vol el que vol i ja està.
3: Tot això creus que s'ha de parlar abans, no?
2: Bueno, la gent hauria de tenir la decència d'avisar-te, encara que sigui al minut 54 d'estar amb tu, però no a la vuitena cita.
1: Exacte. Tenim defensors dels homes aquí al xat. Diuen: Carles, el que passa és que aquest noi es referia a com trobaré a faltar estar de vacances.
3: Sí, no. Clar, ja, sí, sí, home, i tant.
2: Ets tu, Carles, confessa.
3: Potser sí.
2: Perquè potser hauries d'haver acabat la frase, saps? Va, anem ara sí amb l'amor estacional.

0: Doncs tenim aquí en Milo, que clarament no ha anat mai a la platja de Malgrat i no s'ha banyat mai amb ningú, perquè diu: hola, normalment les noies que conec a l'estiu em diuen que no estan pel plan, que volen gaudir de l'estiu sense pensar en lligams ni en el futur, etc. I també, com cada any, quan arriba el setembre, les noies que conec em diuen que no estan per tontejar, flirtejar, etc., que ara estan en una altra fase de la vida. Què se suposa que he de fer? Quant greu és no haver tingut ni una cita en totes les vacances? Gràcies, Laura.
1: A veure, però això li passa només quan és estiu o la resta de l'any també li passa?
0: A veure, jo a favor del gènere femení aquí he de dir que almenys anem de cara, eh? Almenys et diem, noi, que sàpigues que aquests petons que ens estem fent, si és que els arribem a fer, no van enlloc en cas de que sigui ple agost, o al revés, al setembre, a dir, jo ara mateix no tinc ganes de fer tenir una cita o el que sigui, perquè estic amb altres coses, estic prioritzant la meva feina, les meves amigues, el que sigui. Almenys t'ho diem, tio, i no juguem aquí el reforç intermitent de, ai, ara un like on story, ara et contesto una gracieta, ara te trobo de festa i et faig uns ullets i no sé què, vinga, hombre, va, de fer reforç intermitent a la vostra puta mare.
2: Molt bé.
0: No, és que són molt pesats, em veieu, no? Que jo no estic bé amb aquest tema.
2: És que tota la raó, tota la raó.
1: No, no.
0: Vale, ja està, seguim.
1: Llavors... A Milo, que buscava aquí comprensió i de cop i volta s'ha trobat amb això, eh?
0: Ja, pobre Milo, que, realment.
1: Què ha de fer?
0: Jo, mira, t'ho tradueixo, Milo. Jo també entenc que podríem ser més clares, però t'ho tradueixo per si a vegades no ho pilleu, que és que a vegades només volem dir que no ens agradeu prou.
1: Val.
0: Si jo no conec cap noia que hagi tingut una mica d'amor d'estiu i li hagi dit, bueno, que sàpigues que jo només vull gaudir de l'estiu i després no vull saber res de tu. Si t'has enamorat, estàs enamorada.
1: Si estan utilitzant altres paraules per dir no, Milo.
0: Pel que sigui, no m'has creat prou l'atenció. També et dic, Milo, que no passa res per no tenir una cita en tot l'estiu. Jo penso que està bé que les coses vinguin quan han de venir, sense desesperació, sense necessitat, sense haver de forçar les coses. Jo què sé, en algun moment hi arribarà alguna noia que li vingui de gust tenir una cita amb tu. S'ha de perfeccionar una mica també el flirteig orgànic, que tu estiguis de festa i les coses sorgeixin una mica espontàniament, que a vegades no cal posar sempre dia, hora, lloc al calendari, que afegeix pressió a tot el tema.
1: Hòstia, fas molt bé això, de ser consultora.
0: Molt bé, molt bé. Sí, fixa't que si m'anés bé, com a mínim, sí, també sí. Podria com parlar una mica més de credibilitat, però no és el cas. Vinga, anem amb l'amor d'estiu.

0: peculiars i vaig anar a fer veure que m'atreia, jaja. Bé, des de llavors que m'he passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona, que és on viu per estar amb ell. Al setembre se'n va a Estats Units a fer un... Falta una paraula, entenc que és un màster, un doctorat d'enginyeria agrònoma. No vull que marxi, què faig? I també les meves amigues em diuen que tinc el síndrome d'Electra.
1: Què és el síndrome?
2: Què és això?
0: Jo crec que no està ben posat aquest síndrome aquí, però no passa res. És una cosa que queda molt bé, així com per posar-te l'exemple. No? Ah. També és veritat que ell no va pujar cap cop més a Vic, perquè diu que es triga molt des de Barcelona. I jo l'he acceptat. És que estic molt enamorada. Bueno, efectivament,
2: home,
0: Elena,
2: massa.
0: Això no et pot acceptar el temps des del mateix d'anada que de tornada, i és la red flag més gran que et pots tirar la cara en aquest país, que però algú de Barcelona no vingui a veure't a comarques perquè és massa lluny.
1: És en el cas de Barcelona-Vic, que és bidireccional.
0: A veure, la R3 és una puta merda, vale? Si aquesta persona no té cotxe, però és igual, suposa que tu també l'has hagut d'agafar, no?, per venir-lo a veure a ell, o tu tens cotxe. Que això, bueno, sempre crea un desequilibri, quan una persona té cotxe i l'altra no. En
3: clar,
0: tot cas...
3: És que ella sí que s'ha passat l'estiu baixant i pujant de Vic a Barcelona.
2: Ah, però i que agafi el tren si no té cotxe que vingui, no?, a Barcelona.
0: Home, sí. Home, costa una mica més, si has d'agafar el tren. Amb això puc estar una mica d'acord amb l'expat.
2: Que pateixi.
0: En tot cas... Primera cosa, Elena, no tens el síndrome d'Electra, perquè el síndrome d'Electra és que estàs enamorada del teu pare, no d'un expat, que jo sàpiga. No? Crec que va per aquí, el síndrome d'Electra.
1: No sé.
0: Ara li preguntarem a ChatGPT.
2: Ui.
0: En tot cas, aquesta persona no és l'amor de la teva vida, vale? Desfesta ja d'aquesta idea mental de que t'has fet quatre petons amb una persona que té un accent exòtic, perquè a vegades també ens agrada, no perquè sigui expat ni perquè sigui una persona racialitzada d'un altre país ni res, o sigui, a vegades té una cosa una mica racista aquesta història, però a vegades estem tan cansades, jo ho estic, sincerament, d'enrotllar-nos amb gent amb mullet, arito i pantalons Adidas, perquè ja me'n vaig a una festa i els veig d'esquena i ja no sé amb quins m'he morrejat i amb quins no, que diem, anem a fer una cosa una mica boja, no? Una cosa que hem de sortir-nos una mica dels nostres propis marcs mentals. No vol dir que t'hagi d'agradar més aquesta persona, simplement vol dir que necessitaves un detox del teu patró habitual d'home, jo crec. Llavors... A veure, realment potser sí, no?, que aquesta persona t'agrada molt, però jo crec que ara el que has de fer és contacte zero, més que res perquè no l'hauràs mai més. Si segueix vivint a Barcelona et diria, home, doncs bueno, podem forçar, no?, una mica de relació de tardor, però si se n'ha d'anar, noia, em sap molt greu, però deixa'l de seguir a Instagram, no cal que el bloquegis, però deixa'l de seguir, muteja'l, que no et surtin més stories, que no tinguis la temptació... I ja està, intentem passar pàgina.
1: Perquè no creus que sigui un tipus de perfil que abandonaria anar-se'n als Estats Units a estudiar agrònoms i es quedaria aquí?
0: Però si aquest perfil no se'n va ni a Vic a veure-la. Sí, què m'estàs dient?
1: Clar. Però almenys que no canviï de continent. No, que li digui, vine tu amb l'R3, vine.
0: Sí, encara li dirà, vine tu amb avió als Estats Units. I l'Helena, vinga, xinutxano cap als Estats Units. No, home, no.
3: Oients, ens agrada molt que hi participeu. Aquesta crida la vam fer aquest estiu a través de les nostres xarxes. Seguiu fent-ho, perquè aquesta secció la farem cada divendres, eh? Aquest
0: va, envieu-nos històries així una mica rocambolesques.
1: Mira, sobre el primer personatge, la Laia diu, homes que haga dubtes, on s'és vist? No sé si hi ha ironia aquí o...
3: Una mica.
0: Va, jo detecto bastant. Una mica de sarcasme.
1: I diu, jo en tinc tota una col·lecció.
3: Molt bé.
1: A partir de quin aquesta col·lecció ja és d'error de la Laia? Ja, perquè en tenint una col·lecció...
0: Sí, no, jo també estic en aquest club, Laia, t'entenc perfectament. S'ha d'aprendre a sortir d'aquí.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Com és quan toquen amor?
0: A veure, no em vull equivocar,
3: com
0: però
3: és
0: crec...
3: Trist,
0: no. No, crec que és el és com si fos sostingut, saps?
3: Sí.
0: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
3: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix.
1: És just quan mors, no? És una mica d'esperar.
3: Veniu tots cap a missa, que ja el tenim aquí, no?
0: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, no? I l'endemà o així hi haurà l'enterro.
3: És a dir, home, no!
0: Que sí!
3: Com? Tu dius? El toc a morts és quan és a l'enterrament.
0: Que no!
3: Com que no?
0: Ja vaig a trucar a mi mare perquè m'està posant...
3: Alba.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8:32, sembla que són dos quarts, obrim l'actualitat de la jornada. Ara passen, doncs, ja 2 minuts de dos quarts. Anna, què hem de saber per avui, que és divendres 4?
2: Doncs que el govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot d'Isabel Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà d'esperar per la taula del Consell de de Ministres i la votació al Congrés. Si la proposta s'acaba aprovant,

0: Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Per cert que ahir Pedro Sánchez va anar al Congrés, la seva compareixença no va convèncer ni socis ni oposició i, per tant, la tensió política per la crisi de Ceuta doncs no afluixa. Enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Qui també ha posat cullerada aprofitant doncs la crisi de Ceuta és Donald Trump, que ara ha tornat a criticar públicament
1: tots, ja.
0: Pedro Sánchez. De fet, diu que Pedro Sánchez porta Espanya pel pedregar i Trump l'ha qualificat doncs insòlita l'entrada massiva de migrants.
2: M'encanta quan Trump insulta Pedro Sánchez. És de les meves coses preferides.
1: De veritat. A més, li dona suport. Cada vegada que l'insulta, jo crec que Sánchez està aplaudint i picat de mans.
2: Exacte, o sigui, és l'únic indicador que tenim de que alguna cosa fem bé en
1: aquest
2: país.
1: Exacte.
0: Sí, sí, estan parlant molt de Sánchez, últimament, arreu del país, del món. Per cert que Volkswagen ha aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i podria perillar la marca Seat, doncs perquè no s'ha aclarit encara el seu futur. La planta de Martorell, però, no està en qüestió, perquè els sindicats doncs no descarten acomiadaments a Catalunya i el grup alemany, doncs, ara per ara, no preveu electrificar cap model de Seat, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. A Barcelona, encara que queda perquè puguem anar a Collserola, perquè han aparegut 5 positius nous de pesta porcina després de 2 setmanes sense nous casos i, per tant, s'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents. Aquests 5 senglars infectats s'han localitzat dins de la delimitada com a zona d'alt risc i, de fet, des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 casos positius de pesta porcina africana.
3: 2:45, el titular d'esports.
0: L'assemblea de socis del Barça es durà a terme el proper dissabte 19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. Un dels temes a tractar és l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. I avui el Betis rep el Madrid a les 9 de la nit amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asencio.
3: I el temps que farà avui?
0: Doncs avui és un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. De fet, les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. I la calor, per cert, aquesta calor intensa durarà tot el cap de setmana.
3: I més esports ara, el miniquiz, que serà la temàtica d'avui. Aneu traient el mòbil, que de seguida juguem i us podeu endur un lot cultural expert. Sempre i quan hagueu parat atenció a aquesta cançó. Que segur que us sona... Icona Pop, amb la seva tornada, I Love It.

0: Escoltes, Icat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
5: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 8 i 40 minuts ens escriu en Salva, que ens diu: perdoneu que aquests primers dies de temporada no us puc escoltar gaire, que està viatjant, fent turisme. I dic: hòstia, on ets? En Peníscola. Coneixeu?
8: Sí, hi he anat.
7: Destí tranquil.
8: Sí,
9: sí, allà.
8: Prop de Castelló.
9: Exacte.
8: Sí.
7: Pots portar una samarreta, com que dius,
8: Peníscola. És molt tranquil, és com una mena de Benidorm, però encara més tranquil.
9: Jo, bueno, quan hi vaig anar, em vaig recordar a Tossa de Mar.
8: Clar, perquè té aquesta península, que d'aquí ve el nom, sí, de Peníscola, sí que recorda una mica. Més xula Tossa,
9: ja diràs, què tal?
8: A mi m'agrada més Tossa.
9: Bueno, saps com anar cap a casa, clar.
8: Totalment.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
7: Aquí mateix ens podeu explicar les vostres vides i també podeu jugar al mini quiz. És el moment de jugar, Sergi, avui sobre quina àrea temàtica?
8: Avui història de l'esport. Flor, la primavera. Per què hem posat aquesta cançó, creus, Laura?
9: Amb història de l'esport?
8: Sí.
9: Doncs no tinc ni idea, la veritat.
8: No et quedis amb el títol de la cançó, sinó amb el grup.
7: Perdoneu que us interrompi, hi ha aparegut, mira que ràpida, un oient de Vinaròs que ja vol tirar bif a Peníscola. Que ràpid.
8: A veure.
7: La Júlia Terol diu: Peníscola és un tòmbol. No sé què és un tòmbol.
9: Primer hauré de buscar el dia que és un tòmbol.
7: Exacte. És un insult valencià, tòmbol.
9: M'encanta, no sé, però que ens introduïu aquests, sí, insults nous.
7: Potser és com tòtil, però clar, és una ciutat.
9: Ah, busca-ho, Roger, i ara ens expliques.
8: Sí, com sigui.
9: Mentrestant, què collons té a veure la troba kung fu amb les esports?
8: Parlem d'arts marcials. Avui és el dia del taekwondo.
9: Ah,
8: doncs això, les arts, sí, de la guerra, que prioritzen,
9: Sergi,
8: sobretot la defensa en el context del combat de guerra. De fet, marcial ve clarament de guerra. Més enllà de les arts marcials, que tots coneixem, sobretot orientals, n'existeixen de procedents d'altres llocs, com ara el tahtib, un art marcial que fa servir bastons, que és originària d'Egipte, el capoeira, que és brasiler, o el sambo, un art marcial russa. Aquestes arts són més desconegudes, però altres com el judo o el taekwondo sí que estan esteses arreu del món des de fa molts anys. Fins i tot aquestes dues han entrat dins la categoria d'esports olímpics des de fa algun temps, i en podem veure les competicions entre les seleccions d'alguns països cada 4 anys. Això, però, no ha estat sempre així. Per exemple, la competició de judo va incloure's als Jocs Olímpics de Tòquio del 64 de manera oficial. Però i el taekwondo, l'altra art marcial olímpica? En quines olimpiades va ser reconegut oficialment com a esport olímpic? Aquesta és la pregunta d'avui. A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Pequín 2008.
6: 638-68-4565. 638-68-4565.
7: En quins Jocs Olímpics es reconegué oficialment el taekwondo? Per primer cop, A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Beijing 2008. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert. I mira, per que guanyi la diversió i el coneixement, Precisament la Júlia ens diu, l'oient de Vinaròs, diu, us recordo que sóc professora de Biologia i Geografia, per tant, us he d'explicar...
8: Què és un tòmbol?
7: Un tòmbol és una acumulació de terra que... Vaig a la del diccionari.
9: Ah, no, és un insult, que és un accident geogràfic.
8: Està definint el que és el que nosaltres hi hem dit península, no?
7: Tòmbol al diccionari diu braç de terra que uneix una illa a la costa o dues illes. És a dir, que no és ben bé un isme ni una península, sinó que és un tòmbol.
8: Caram.
9: M'encanta aquesta informació.
7: Gràcies, Júlia.
9: Gràcies, Júlia.
8: Tossa també és un tòmbol, doncs.
9: No, ben bé, eh?
8: No?
9: Jo crec que no és tan estret el que connecta, diguem-ne, el castell amb el poble.
8: Clar, saps? És més estret el que és... Sí.
9: Sí, jo crec que és una península...
8: Sa Palomera és un tòmbol?
9: Sa Palomera
8: de Blanes? Potser sí que ho és.
7: Mola perquè ara ens fem els entesos, però fa un minut ens pensàvem que era una cosa que deien només els valencians, tal, però no, és purament el diccionari, és un concepte geogràfic que no coneixíem.
9: M'encanta, és que m'encanten els oients dels experts, tenim unes coses.
7: Va, anem a... ja esteu tots responent al miniquiz. Avancem una mica amb en Llum Rajola, que ens diu fes que passi. Força, no? La relació, el que deies tu abans, Laura.
9: Exacte, tu escriu-li, tira't pel precipici.
7: No facis cas al cervell.
9: La vida és ara.
7: I ara, de seguida, resolem el miniquiz i direm la persona guanyadora.

0: Ascendíem la troba Kung Fu perquè avui la cosa anava d'arts marcials. La pregunta del miniquiz era: en quines olimpiades i quins Jocs Olímpics va ser reconegut el taekwondo oficialment com a esport olímpic? Ho va ser A, Los Angeles 84, B, Barcelona 92, C, Sydney 2000 o D, Pequín 2008? La resposta correcta era la C, Sydney 2000 va ser el primer any en què aquesta art marcial va tenir competició puntuable, i sí que és veritat que anteriorment, als anys 88-92, havia estat com un esport de demostració, però nosaltres ho consideràvem oficial als Jocs de Sydney 2000. Hem rebut 92 respostes, de les quals 75 han estat correctes. Per tant, Laura, et demano un número d'11 de l'1 al 75.
1: Vinga, va, doncs avui farem un número petit, que serà el número 12.
0: Número 12, que correspon al Marçal, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 15.
2: Felicitats,
1: Marçal.
2: Les 8:47 et dediquem a aquesta cançó dels Belen Sebastian, que auguren el cap de setmana que ja està a punt d'esclatar. Ben assolellat i càlid.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nou minutets perquè siguin les 9 del matí. Laura, vés-te pensant el teu esport de contacte que tens més predilecció, ja sigui kickboxing d'homes, MMA, grappling, Muay Thai, o també, si vols, un referent cinematogràfic de pel·lis d'hòsties, també l'acceptem, perquè avui és el Dia Internacional del Taekwondo, que es veu que hi ha molts nens i nenes que el practiquen, eh?
2: Ens ho expliquen ara els pares. Moltíssima gent, estem flipant.
1: Mira, com a exemple et poso aquest àudio d'un oient.
3: Jo fa més de 6 anys que entreno kickboxing i m'agradaria trencar una llança a favor dels esports de contacte per la dimensió comunitària que poden tenir i que tenen. No és que aquests esports siguin d'extrema dreta o siguin només d'elements d'aquesta calanya, és que només els elements d'extrema dreta d'aquesta calanya fins ara els han ocupat majoritàriament, els hem relegat, però de fet això és recent, històricament no havia estat així i en tot cas també és qüestió nostra ocupar aquests espais. I després encara hi ha un altre punt, i és que nosaltres no triem el terreny de combat, no? L'oprimit mai tria el terreny de combat, i en aquest cas, doncs, literalment. I com deia un amic meu, que és de fet mestre entrenador de Jeet Kune Do, la disciplina que va crear Bruce Lee, nosaltres, o sigui, en el 95% dels casos surt corrents, nosaltres entrenem per aquell 5% de casos en què no pot sortir corrents.
1: M'agrada com de qualsevol pregunta al dia sempre l'articuleu.
4: Estic flipant amb aquesta reflexió de bon matí.
2: Jo és que no ho havia vinculat en cap moment, no se m'havia passat pel cap, la vinculació amb l'extrema dreta.
4: No, jo la veritat és que tampoc, i de fet tinc bastants col·legues, evidentment d'esquerra, si no serien amics meus, que estan defensant una mica la posició de nosaltres també hem d'entrenar perquè mai, bueno, una mica el que diu aquest oient, no? Que hi ha un 5% de cops en què no pot sortir clar corrent, i a veure si la violència només serà una arma de la dreta, no? En aquest cas. Com a arma d'autodefensa.
2: Totalment. Sempre com a arma d'autodefensa.
1: Alguna experiència personal?
4: Jo, si em toquen amb un dit, me'n vaig a terra, la primera.
1: Quan dos nens comencen a barallar-se, com s'actua? Té més culpa el que comença o se li diu que no? O algun consell?
4: Ara m'estàs demanant la meva opinió pedagògica sobre la violència. Aviam, jo et diria que no ho ha de començar ningú, no? Aixecar la mà, però si t'hi trobes, doncs jo crec que tens el legítim dret d'autodefensar-te.
2: A mi una psicòloga infantil em va arribar a dir, de les meves filles, em va comentar, diu, que sàpigues que fins que no hi hagi sang, tu no hi has d'intervenir. Dic, gràcies per aquest magnífic consell.
1: Ah, sí? El que es diu first blood als videojocs.
2: Sí. Diu, vale. Fins que no hi hagi sang, tu no hi intervenis. Dic, gràcies per aquest consell. No m'esperis més aquí.
5: Bon dia, estimats experts des del Far West de Catalunya. Jo de petit vaig fer judo i karate. Després ja de gran vaig estar fent una miqueta de Krav Maga i ara ja finalment m'he decidit per al jiu-jitsu brasiler. De totes formes, no descarto a veure si puc provar això del Bukhurt, que és com MMA però amb armadura, que fa pinta de ser molt, molt divertit. Au, cuideu-vos, que vagi bé.
2: Quin domini, estic flipant amb els oients, eh?
1: Esteu a tot, eh?
4: Sí, no. Sí.
1: Era la pregunta d'aquesta setmana que vam dubtar més, però
2: sí,
1: a Florida,
2: funciona més.
1: Quin criteri
2: tenia. Ja se'l passar.
6: Ei, què passa? No se'm foteu de la nobles arts marcials. La meva filla petita fa Mugendo i ve super relaxada i super contenta. Li ensenya molts valors i moltes històries d'aquestes que ara estan de moda. I nosaltres els boomers vam flipar molt amb el xandall groc del Bruce Lee, que després va immortalitzar la Uma Thurman.
1: Boomer!
6: I la història de l'aigua i la tetera i tot això que ara fan servir els cotxins, que ara es diuen estoics. I no he participat mai en una baralla, però sí que he viscut alguna. He anat en plan separació. Bueno, que vagi molt bé el cap de setmana.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I a 3 minuts que arribin les 9, aquesta temporada hem inaugurat aquest nou espai de qüestionar-se. El dilema. Un personatge jugable del programa us llença una disquisició i heu de triar una banda o l'altra i argumentar-ho. Oients al WhatsApp i Laura, en directe, toca tu avui a plantejar.
2: Vinga, un dilema que jo el tinc força clar, però crec que us farà petar el cap.
3: Va, perfecte.
2: Primera opció. No escoltes música mai més. O sigui, no, mai més no, mai de la vida. O sigui, tens una vida que no has escoltat mai música ni l'escoltaràs ni tan sols algú cantant en directe. No, no, o sigui, impossible. No existeix la música en el teu cervell.
3: No sé què em proposaràs com a alternativa, eh?
2: Viure tota l'estona escoltant música a mode aleatori. O sigui, tu no tries què sona. Pot ser que... Dormint també, eh? Dormint també pot sonar hard metal, música d'altres cultures, en altres llengües...
4: No, pot tornar boig, eh?
2: Bueno, però de cop també pots descobrir música molt xula.
3: Sí, home, no. A veure, haig de dir no escoltar música. És que cap... Val.
2: Mai de la vida. No conèixer que existeix aquesta possibilitat.
3: Però no podem... No podem... Bueno, és que, clar, et faria alterar el teu dilema, però...
1: Un horari.
3: Almenys dormir. No, dormir.
2: No.
3: Des de que obres els ulls, escoltes música.
2: Dormint també.
1: Però quan dorms,
4: la pots afluixar? Aquesta música la pots afluixar?
2: Jo crec que és el mateix volum, però la meva teoria és que si passés això, hi hauria un moment en què tu ja obviaries que estàs sentint música, saps?
3: Però aquí penso, molts cops m'adormo sentint la ràdio.
2: Vull dir, és com tenir la ràdio tota l'estona de
3: fons.
4: Sí, jo diria que potser escoltar música tot el dia, sense parar.
3: Sí,
4: jo crec que
3: non-stop.
4: Sí.
3: Hòstia, tu, Roger?
2: Però la música també condiciona molt l'estat d'ànim, que a mi això és una cosa que em tiraria enrere.
1: I és que hi ha moltes coses que m'agraden, les meves preferides les faig en silenci. Sí,
3: però, clar, sí que és veritat que ha dit que tu no tries la música, és en mode aleatori.
2: No, clar, per això, imagina't que no et paren de sortir cançons supertristes, és que jo me'n vaig a la merda, eh?
3: Imagina't, Anna, que no paren de sortir-te a Wars on Ever a la nit. Bueno, tu i a mi ens agraden bastant les
4: cantaria. Jo crec que les cantaria, m'hi animaria.
2: No, anem de festa, és igual, dormir és igual.
4: Cada dia 24 hores, bum, bum, bum.
3: Tu tens clar la teva resposta.
2: Jo crec que acabaria Adrián escoltar música tota l'estona, tot i crec que em tornaria boja.
3: Clar,
2: em sembla molt trist no escoltar mai música.
4: Jo crec que et mors abans, eh?
3: Sí, és molt més probable que paris boig amb l'opció d'escoltar la música sempre que no pas estar sempre en silenci, no?
2: No, tindries una vida com budista, com zen, no? Sense estímuls, però alhora molt més avorrida.
1: Pots sentir la música de la natura, els ocells.
3: Ens diguin els oients què pensen.

0: ja són les 9. Bona hora i present.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: en Gabri Ponte, el músic de Turí, amb el seu projecte més personal, que ens canta Tosser. I atenció que aquest artista formava part dels Eiffel 65, eh?
1: Home, i tant.
0: Recordats per quin color?
1: Blue.
0: És correcte. Bé, bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
0: Laura Grau.
3: Bon divendres.
0: Les 9 i 3 minuts d'aquest divendres, l'última hora de la nostra setmana, aquest divendres que es diu 4 de setembre, i també amb la companyia dels oients, i que responen a Laura al teu dilema. En Roger diu, jo no puc viure sense música, però en el teu dilema trio viure sense música.
3: Sembla que... És que clar... No puc viure sense música, però no, música 24-7.
1: Aquí està, 24-7, eh?
0: Diu, l'opció de tenir alguna cosa sempre com a àudio és horrorosa. Al cap de ball, l'ésser humà va ser capaç de viure sense música durant mil·lennis. Bé, això no és ben bé cert, sense música enregistrada. Però de música ni se sap l'origen.
3: Home, jo crec que cantat des que existeix l'espècie humana.
1: Quan s'ha dibuixat o caracteritzat algú que no estava bé del terrat, no ha dit, no escolto res, no, és, ostres, escolto veus, saps què vull dir?
0: I a l'altra banda, la Mireia, que diu, música sempre, sempre he pensat que una illa deserta m'enduria una ràdio que funcioni eternament. I vinga, música tot el dia.
3: M'ha encantat aquesta observació de la Mireia, perquè a mi sempre que em fan aquesta pregunta cutre de la illa deserta, no caic mai amb la ràdio, i realment és una cosa que t'ajudaria moltíssim a no tornar-te boja.
1: Però una ràdio d'aquelles que van manivela i que tu puguis anar recarregant, perquè si
3: com no... una placa solar d'aquestes.
1: Ah, ben vist.
0: No? Què preferiríeu? No poder tornar a posar mai el 324 o sentir-lo al vostre interior tota la vostra vida? Clar, és tota
1: la
0: informació.
1: És un subdilema del dilema,
3: sí,
1: això?
3: Sí.
0: És tot el que vols saber, eh?
3: Tot el que vols saber, però quan mai quan ho vols saber.
0: Sí, jo us ho llenço, per tant, també qui vulgui participar. Si ens voleu explicar més cosetes, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I la Maribel, que ens envia una foto de la seva falda, on hi ha dues maletes, i diu, aquí dos que marxem i no us podrem escoltar en uns dies.
1: Vaja.
3: Ja ha vingut a fotre la fardada parda.
0: I hem
3: molt
0: dit, ja que hi som, li hem dit, Maribel, on et dirigeixes? Quin destí teniu? I diu, anem a les Açores, a caminar una miqueta. Suposo que fer rutes de trekking per aquest arxipèlag.
3: Diuen que plou molt a les Açores.
1: Ah, sí?
3: Espero que agafeu capelina.
0: Envia'ns fotos, Maribel, i alguna anècdota quan tornis.
2: No rellisqueu.
0: Bé, aquí, la resta, els que feu coses normals com anar a treballar cada dia, podeu distreure-vos-ho votant al test del Sergi. Les quatre cançons que us llença per triar la cançó de les 10. Inspirat en...
4: La Famèrdida.
1: Un 4 de setembre, com avui de l'any 2020, es publicava el disc de debut de Maria Jaume. Fins a maig, no revisc.

0: aquí ja sabeu que són molt, no sé com dir-ne,
1: Marianers,
0: Maria Jaumers, Jaumerins, no sé com
1: ja ens ho explicarà, com li agradaria que es digués el seu col·lectiu de fans.
0: Doncs la cantant de Lloret de Vistalegre, que havia guanyat l'any anterior, el 2019, al concurs Sona Nou, doncs això li va permetre gravar aquest primer disc que va comptar amb la producció d'en Pau Ballver i que va anar precedit d'aquesta cançó que sentim, Autonomia per principiants.
1: Que important és el Sona Nou, eh?
0: Tu diràs?
1: Que ha sortit tot Cristo d'allà, eh? Tota l'escena musical actual.
0: Tant els que l'han guanyat com els que hi han pres part i han estat finalistes, que a vegades, justament, els finalistes també s'han endut un bon pessic,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, és fort.
0: Avui, però, ens quedem al 2020 i us fem escollir entre quatre cançons de discos de debut d'aquell any pandèmic. La primera, ja la sentiu, és aquesta, Autonomia per principiants, de la Maria Jaume. La segona cançó és dels Stay Homes.

0: És que fins i tot el títol del grup és indissoluble del moment en què es va crear. Stay Homes, sí, sí. Quedeu-vos a casa, va ser el 2020, l'any del confinament, i era el 2020 quan van treure el seu primer disc. D'ell us proposem aquesta cançó, The Bright Side. Et van colpir molt els Stay Homes, com han sortit?
1: A casa meva van ser molta...
0: Van sonar molt.
1: Sí, molt d'èxit.
0: També van debutar el 2020, doncs, en Joan Garriga, amb el seu darrer projecte. Abans hi havia sonat molt.

0: L'ex Dusminguet i ex Trova Kung Fu va començar l'aventura amb el Mariachi Galàctic l'any de la pandèmia, amb un àlbum que portava per nom El Ball i El Plany i contenia, entre d'altres cançons, la que sentim Ballem, que recull l'objectiu bàsic del Garriga, que és fer ballar la seva gent.
1: Tu avui m'ho estàs fotent molt difícil, eh?
0: Molt complicat avui, eh? Doncs encara més, acabem amb els tiets.

0: I és que el duet de Mataró, format pel Xavi Coca i l'Oriol de Ramon, va publicar el seu primer disc l'any 2020. El seu àlbum de debut es deia El Pipeig, d'on us hem repescat aquesta cançó que sentim, Charango, al Canet Rock. Quatre cançons de grups i artistes que van publicar el seu disc de debut l'any 2020. Déu-n'hi-do, quin ull que van tenir. Quina vota és d'aquestes quatre? Autonomia per principiants, de la Maria Jaume, de Brightside, de Stay Homes, Ballem, de Joan Garriga i el Mariachi, o Charango, al Canet Rock, dels Tiets.
1: Jo, tot i que ha estat la que he trigat més a descobrir, perquè el 2020 no la coneixia pas, Maria Jaume per sempre.
0: Maria Jaume o Joan Garriga, qui està guanyant ara mateix?
2: Hi ha hagut capgiració, perquè guanyava... Bé, que ara guanya la Maria.
0: Per poc, set, freca, freca, eh?
2: 7 clics per sobre d'en Joan Garriga. Maria Jaume versus Joan Garriga, sembla que arriben a la final, molt per sobre de Tiets i Stay Homes. A les 10 punxarem la cançó que vosaltres voteu, la que trieu, com la més adient per acomiadar-vos i dir-vos bon cap de setmana. Ara són les 9 i 9, tenim encara una estoneta llarga, fins les 10 amb vosaltres, amb més música, com ara aquesta birra més que ens canta en Grugui Rude. I ara sí. Seguida, amb la Laura...
1: S'apropen eleccions municipals. No sé si us n'heu assabentat.
0: Sí.
1: Ens n'hem de parlar.
0: Doncs parlem-ne.
2: Aquelles coses consistorials.
1: Sí.

0: Escolta, Zicat.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar. Bebem botacón y catapulla tampoco
3: a mí. Hem fet els deures aquest estiu i recopilarem les millors cançons publicades al llarg del juliol i l'agost.
2: Caja Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 9 i 12 minuts del matí, com ens avançava la Laura, s'acosten eleccions municipals, aquelles en què pot ser més diagrames, perquè n'hi ha, en lloc d'un, n'hi ha bé, quasi 1.000, si no m'equivoco, i pots dir allò de jo voto a la persona, no a la llista. I també una cosa molt divertida que faig és jo, ja que tinc doncs, bé, certa edat, hi ha gent que ja han passat prou anys com perquè els hagi conegut anant de festa tots torts i sí, violentant sí. Mobiliari urbà, i ara són alcaldes. I pots anar a la web de tal poble, equip consistorial, i surt aquella persona que jo coneixia de fa un dècada, sí. I surt allí, missatge de l'alcalde, amb una cara de pal. No sé si tu ja t'ha passat, has arribat a aquesta fase de la vida? Aquesta fase arriba,
5: A mi aquesta fase del tot encara no m'ha arribat, però m'ha arribat la fase d'haver-me fet uns petons amb regidors d'altres pobles, haver-me trobat a gent que també mana amb ajuntaments fent botellón a la seva pròpia festa major, coses d'aquestes, saps? Oh. Però bueno... divertit. En tot cas, no veníem a parlar d'això, no veníem a parlar de la gent que sí, coneixem, els altres consultoris.
4: No hi ha jogo de regidoria.
5: No, és el consultori, ja ha passat la secció del consultori. Estem parlant d'una secció més seriosa que es diu quivoto.cat. Per què hem titulat així aquesta secció? Perquè és una web que ha fet una persona que penso que hauria de ser Creu de Sant Jordi immediatament, estructura d'estat d'aquest país, que es diu Humbert Blanco. És un emprenedor digital de Sant Just d'Esvern. I jo l'he descobert per aquesta web, però és que després he sabut que n'havia fet diverses a les quals jo ja havia entrat anteriorment, ¿vale? Primer parlem d'aquesta web que es diu quivoto.cat i és una web que ell ha desenvolupat on tu pots cercar el teu municipi, alcaldia, regidor, qui vulguis, i et surt tot de dades superinteressants a l'hora d'informar-te, doncs, efectivament, de quina és la millor llista per votar a la teva ciutat, a la teva població, no? Podeu trobar-hi coses tan interessants com, per exemple, doncs, quantes dones hi ha al consistori, si aquest govern municipal ha canviat a mitja legislatura o no, quants anys fa que governa... bueno, coses de quan cobren, fins i tot tipus de dades de tots els 947 municipis de Catalunya.
6: Molt bèstia,
5: és que és una bogeria. Bueno, hi ha un petit comptador també que em fa molta gràcia de quants dies queden per les eleccions. Falten 261 dies.
7: Quins nervis.
5: El 23 de maig de 2027.
7: Ah, mira.
5: Increïble. Ja ho sabem. Hi ha rànquings també de, per exemple, deute públic que té cada ajuntament, també els partits, quin abast tenen per comarques i per municipis en tot el territori, comparadors també de governs diversos i de pobles diversos. És una meravella. Us recomano que entreu a quivoto.cat i que xafardegeu, perquè és que realment és una bogeria les dades que pot arribar a donar aquesta web, que a més està en fase beta, o sigui, això ho vaig trobar per X, per Twitter, i l'Humbert ens informava a tots que té la intenció d'ara, fins al 23 de maig de 2027, desenvolupar encara més aquesta pàgina web, perquè, per exemple, està fent enquestes als veïns de cada poble, cada ciutat. Algunes han sortit i algunes encara no. Per exemple, jo vaig buscar a Blanes si podia fer ja aquesta enquesta, tot i que ja no estic empadronada allà, amb tot el dolor del meu cor, i representa que intentarà fer estadístiques del grau de satisfacció dels veïns i les veïnes respecte a la governança del seu ajuntament. O sigui, intentarà com fer un retrat de com estan en aquell poble o ciutat a nivell municipal de satisfets amb els seus governs i amb els seus ajuntaments, quina és la percepció que tenen del govern, no?
0: És una feinada, perquè són més de 900 municipis a Catalunya.
5: I una quantitat de dades que jo no sé com les treu, qui mana i com hi va arribar.
0: Jo crec que el millor de les dades no només és que ens les dona, sinó que les situa en relació als altres. Per exemple, el deute per habitant, doncs ens diu, és tant, però en relació als altres pobles està, hi ha més deute o hi ha menys deute. És a dir, jo crec que et situa, no?, bastant.
5: No, i per exemple, en què han fet les polítiques, no? Anem a buscar un poble, una ciutat. Anem a buscar Barcelona perquè estem aquí, no perquè vulguem ser capitals
0: centristes.
5: Encara
0: que sigui perquè és el més gran.
5: Però és que és molt boig. Ai, espera't, que ara m'està costant això, tu.
4: Mentrestant, puc dir que a mi m'agraden els pactes inversemblants que hi ha molts municipis i també aquelles ciutats mitjanes, mitjanes o directament petites on hi ha 15 partits diferents del consistori i tenen dos o tres partits independents d'aquell poble.
5: No, i també hi ha pobles molt petits, la majoria, que tenen una sola candidatura. Que és tipus, que votes aquesta o votes en blanc, no hi ha més. Per exemple, Barcelona, no? Et diu, els habitants que té totes les dades de 41 regidories al ple, llistes tancades, governa el PSC, tot i que la llista més votada va ser en Trias per Barcelona, bueno, tots sabem que és Junts, però entén-me, el nom del partit era aquest, sense majoria absoluta. Gasta per habitant, 2.240 euros. Deu per habitant, de deute públic, 751 euros. El rebut mitjà d'IBI és de 693 euros i llavors te'l compara amb el més habitual dels de la seva mida, que són 489 euros. Per tant, està dient que aquí amb l'IBI ens estan estafant, cosa que ja sabíem. Van a votar les últimes eleccions el 60,6% de la població, també aquestes estadístiques de participació. Manen des del 2023, que va ser la primera legislatura, però en cas de que manessin des del 1980, doncs també t'ho diria. És flipant aquesta web, és que jo vaig estar potser 6 hores amb aquesta pàgina web de quivoto.cat, penso que és superútil i que ens pot anar molt bé per informar-nos de quina ha estat la trajectòria del nostre municipi i ciutat on haguem de votar. Parlem del seu creador, de l'Humbert Blanco, perquè jo pensava, qui té tant temps lliure? O sigui, realment aquesta persona, ja us dic, hauria de guanyar per mi la Creu de Sant Jordi immediatament.
0: Qui és l'Humbert?
5: Perquè també va fer una web que va ser molt visitada, que jo, de fet, crec que hi vaig entrar en el seu moment, sobre l'eclipsi, que era eclipsi.info, en què tu podies comparar com es veia l'eclipsi des de diversos municipis, podies mirar a quina hora doncs això es produïa, en quants minuts, quin percentatge de totalitat, si tu estaves en un lloc concret podies veure si algun edifici t'ho tapava o no. Vull dir, és un tio que es dedica a desenvolupar webs en moments de molta necessitat.
0: Molt xules eren les webs, les estic veient.
5: Com és aquest moment, i també he trobat que va fer una web per la pandèmia que es deia ajudem.cat, que també servia doncs, una mica per fer xarxa mútua d'ajuda, de trobar doncs, punts de recurs per persones que no, vulnerables, que no tenien acompanyament, etc. Vull dir que increïble la feina que fa l'Humbert.
7: No ha parat aquest noi, eh?
0: No, està molt bé. I a més, les dades, de la manera que se'ns mostren, no em bafen. Perquè tu, quan veus moltes dades en una web, ostres...
5: No.
7: És complicat de llegir, no entens res.
0: Et maregen, no?
5: La web
0: doncs
5: d'aquí
0: molt ben dibuixades.
5: Està feta per tontos.
0: Sí.
5: Feta, que és la millor cosa que et poden dir, perquè vol dir que tothom ho pot entendre. Increïble, nois, entreu a xafardejar aquesta web. Bàsicament era la meva aportació d'avui. Ja està, ja no tinc res més a dir. Comparador, és que clar, és que és...
0: Doncs, Laura, mentre mires aquesta web, et demanem que passis un gran cap de setmana.
5: Igualment.
4: Sí, abans de marxar, vull fer un test de qui és un traïdor, com la Laura i jo, que estem empadronats a Barcelona, i en canvi qui està empadronat a la seva vila.
0: Jo estic empadronat a la meva vila, Malgrat de Mar.
7: Jo continuo estant empadronada a Reus.
4: Vale, Sergi Ruiz, de lluny, tu estàs empadronat a Barcelona, en lloc de tenir tot el dia la paraula Sant Feliu de no sé què a la boca.
5: Sant Feliu de no sé què. Que ho pensiu.
4: D'on? De
7: Guíxols.
0: De Guíxols.
5: Home.
4: Laura, bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana.

0: amb els elefants, ai, els elefants, l'altre animal que vola en l'univers
1: dels ocells.
0: En l'univers dels oques grasses són els ocells. Això es titula Serem ocells. Ara sí que ja s'incorpora a l'antena en Sergi Ruiz. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: De Sant Feliu de Guíxols. I ara
2: correcte.
0: És el moment de jugar també amb vosaltres.
2: Avui jugarem amb vosaltres tres.
0: És una sintonia clàssica, no?
1: Sintonia clàssica per donar nom a aquest superquiz que ens farà en Sergi Ruiz. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia.
1: Gràcies, Sergi, per venir, per participar un cop més en aquest programa.
2: Demanis, jo
1: que és el teu programa, ja
2: a les seves ordres, ja ho sap.
1: A veure, aquí, el nostre company dedicat al dia, el que ens farà serà participar en aquest superquiz consistent en llançar-nos una mena de mix en el que hi haurà tres cançons,
2: sí,
1: no? Barrejades entre elles.
2: Barrejades. Sonarà una mica més una mica més l'altra, però sonen les tres a la vegada.
1: Sí.
2: I el que heu de fer és encertar la cançó i el grup o l'artista que de cada cançó.
1: És a dir, com que hi ha tres cançons,
3: això,
1: com que hi ha tres cançons aquí, hi haurà sis punts en joc.
2: Correcte.
1: Un punt per cada cançó títol encertat i un punt per cada cantant encertat, d'acord? A veure,
2: la persona que se'l va inventar li agraden els jocs complicats.
3: El nivell d'avui, però, és bàsic o ja comencem allò?
2: He intentat fer-ho fàcil.
1: Fer-ho fàcil, va.
2: He intentat.
1: Oients, heu de saber una cosa. Això avui jugarem nosaltres per ensenyar-vos una mica la mecànica, però a partir de les properes setmanes jugareu vosaltres també.
2: Correcte.
1: I farem regals. Avui anem a provar aquest primer superquiz. Atenció a tots atents, que sona així.

0: Val, tinc els tres grups.
1: Uau.
0: Tinc els tres grups.
1: La que pensava que se sentiria més, sí, que és la que he intentat matisar una mica més, ara veig que no s'escolta tant.
2: Val, es pot reescoltar.
1: Oh, sí, sí, sí. Voleu tornar-ho a escoltar o de moment voleu fer...
2: No, no, no, a veure. Torna.
1: Fem abans de res. A veure què heu apuntat en aquest d'allò i ara la tornem a escoltar.
0: Ah, ho dic?
1: A veure si ho heu encertat, si no, a veure si...
0: Jo crec que tinc els tres grups.
2: Llavors no, que vull jugar.
0: Clar, ell vol jugar.
1: Val, doncs tornem a tirar.
0: Ho tornem a dir, segona vegada.

0: Vale, ara hem dic, de dir, tres opcions,
1: sempre serà en català, una sempre serà en castellà i una serà en anglès o altres idiomes. Avui és anglès.
2: Tinc tres anotades, algunes estic més segura que altres.
3: Falta el títol d'una, ja ho tinc tot. I
1: Anna, tu com vas?
3: Pensa't.
4: També em falta el títol d'una.
1: De qui us falta, català, castellà o anglès?
4: Català. Anglès.
2: Jo crec que puc resoldre.
3: Tot?
2: Sí. Doncs a veure. Potser m'equivoco tot, eh?
3: Jo crec que ja no...
1: Escolta'm un últim cop.
3: Escolta'm un últim cop.
1: Per vosaltres dos, per Anna i en Sergi, a veure si les traieu.

0: Què? No. Heu pogut treure-ho?
1: No puc.
2: Vives,
0: t'estava veient el mòbil, no s'hi va fer servir el mòbil, eh?
1: A veure, no, estava mirant què deien els oients.
0: Sí, ara em diuen així. Ara em diuen així.
2: Amb què comencem? Català, castellà o anglès?
0: Què voleu començar? Català?
1: Doncs català, va, som-hi.
3: I tu i jo...
1: Aquesta... Jo tenia el títol, tenia el nom del grup Charango, però no tenia el títol.
4: Jo he posat Charango i he tirat per Llarg Viatge.
0: No és Llarg Viatge.
2: Jo he posat com dues gotes d'aigua, però no sé si és aquesta.
0: No, és Compta amb mi.
1: Compta amb mi. La Mireia Garrido sí que ens ha dit Charango, molt bé. Mireia, has estat molt atenta, ella sí que ha encertat el nom del grup. A veure, la segona, quina era?
0: Aquesta
1: la tenia jo. Sí.
0: A veure, qui és?
4: Sabatilles del Canto del Loco.
1: Sí, tots la teníem, i també la tenien en Jordi, en Toni Soto, no. La Mireia sí que l'ha encertada també. Ei, la gent ha estat molt atenta, molt bé.
4: Mira, el Jordi que ho diu ara, compta amb mi, clar que ja ho hem dit. Però vull dir que la resta d'oients els ha passat el mateix, que han encertat Sabatilles i Charango, però els hi falta el títol de la de Charango.
0: És que el títol de la de Charango és complicat, perquè tots...

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts i un minut, hora d'actualitzar-nos. Dos quarts de deu i un minut. Avui, que és divendres 4 de setembre. Anna, què cal saber?
2: Que el govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot d'Isabel Díaz Ayuso i que no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Per cert que ahir Pedro Sánchez va anar al Congrés, la seva compareixença no va convèncer ni socis ni oposició i, per tant, la tensió política per la crisi de Ceuta no afluixa. Enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva.

d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva

d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva.

0: d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Afluixa, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, Pedro Sánchez va dir que només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Atenció a aquesta notícia.
1: La tornarem dilluns. Quin dia és el retorn a l'escola, exactament?
2: El dia 8, el dimarts, i ja veurem, perquè recordem que els docents estan en lluita en vaga.
1: Hi haurà aquella notícia típica de cada any, no?, de 1 milions d'escolars tornen avui a classe, dient les xifres.
2: I la farem.
1: Gràcies, Sergi Vives.
2: Gràcies, Roger.
1: Anna Closa, fins dilluns.
0: Fins dilluns.
1: Marimí Pérez, el control tècnic. Gràcies, que vagi bé.

Bon dia, les 10 i 2 minuts. Aquí teníem la nova de Guillem Gisbert, Entretén-me. I seguim posant més música en aquest matí del divendres.

farem res, et posarem la nova cançó del Ginesta, que estrenen avui amb Neil Moliner, però abans una mica de Kelly Isaiah. Des de les Terres de Ponent, sonant amb aquesta Mama Hippo.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Escoltes ICAT.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

És el so de Sam Smith, que ahir va començar gira per Anglaterra i s'hi estarà fins al proper dia 19. I un altre dels llançaments especials d'avui divendres 4 de setembre és Amb qui estaràs, Nil Moliner i els Ginestar.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

Anem avançant per aquest matí del divendres amb els Minova. I del Vallès marxem cap a Puerto Rico amb un pantani que ahir va esborrar totes les publicacions de les seves xarxes socials. Recuperem el baile inolvidable.

És el tribut que han fet a la comunitat Diesel Lay, la seva identitat i també l'orgull de pertànyer a aquesta ciutat. Will.i.am i Tabú. Seguim a 2 minuts ja per 3 quarts d'11 i faltava ell, Llum Rajola.

un guitarrista de la Fuente que debutará com a actor el proper 25 de setembre a la Bola Negra, l'última pel·li dels Javis, que a més és una de les preseleccionades per als Òscars. Posem també a Camper Albo i el Convoy.

0: Havia sigut Love, és la que ens ha deixat caure per aquest estiu Taila i Camisa de les 11 en punt del matí. Seguim amb bon ritme i també amb l'Edu Esteve. És la meva sort.
1: He trobat un trosset de cel amagat a la sorra, un riu que s'ha endut al present.

0: injectant el ritme necessari, una nova hora amb Paula. Somebody to everybody.
1: Escoltes ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar. Tens una novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: S'apagaren tantes veus.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vilasas, així com sonava la primera col·laboració de la Mosca i Batllal.
1: Sexy.
0: I anem a posar-hi el ritme dels Fuckers, que es deixen caure aquest...

Una altra de les estrenes d'aquest estiu, tema 100% ballable, amb Medusa, fent-nos pensar ja en el cap de setmana i del weekend, recuperem el so de DJ Snake amb Major Lazer. Lead on.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
4: En Joan va baixar la fonda...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot va tirant i anem projectant ja plans per al cap de setmana amb la Jules. A més, dilluns passarà per les festes del Duradolot.

sacsejada d'energia, d'actitud sense filtres, amb una de les bandes emergents més interessants de casa nostra i de l'Hipnosi, a l'última d'aquesta hora amb al·lèrgiques al pol·len.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: La cartellera dels cinemes d'aquest divendres ve marcada per 4 estrenes en català. La més important, Cronos.
2: És la gran estrena de la setmana. La pel·lícula narra i reconstrueix els atemptats del 17 d'agost del 2017 de la Rambla de Barcelona i la platja de Cambrils. I qui l'ha vist ja és el director i presentador de l'spin-off d'ICAT, Alfons Gorina. Bon dia, Alfons.
3: Bon dia. Doncs indubtablement l'estrena més destacada d'aquesta setmana és Cronos, no? Aquesta pel·lícula que relata els atemptats del 17 d'agost del 2017. Comença ja directament amb aquest atemptat i és, diguem, tota la investigació del dispositiu policial que es va posar en marxa tot just després de l'atemptat. És l'estrena de la setmana, doncs, per dos motius, perquè és la pel·lícula realment més gran, no?, com la pel·lícula, el blockbuster de la setmana, i també perquè és una pel·lícula que, òbviament, ens toca molt de prop. Al meu entendre, el Fernando González Molina, el director, ha fet una gran feina a nivell tècnic i a nivell de saber realment què és el que va passar les hores justament posteriors a aquest atemptat i com es va gestionar tot. La veritat és que la pel·lícula està molt ben rodada, molta càmera en mà, amb una tensió, un ritme, un muntatge. Recorda les pel·lícules de Peter Berg o de Paul Greengrass, no?, de pur blockbuster americà. Tinc més curiositat per saber com reaccionarà la gent d'aquí, si se sentirà identificada amb aquesta pel·lícula, si li agradarà el punt de vista que dona tant dels policies com dels terroristes, o si serà una pel·lícula que la gent no voldrà veure per no rememorar moments tan dolorosos, no? Però vaja, jo com a mínim defenso la pel·lícula, crec que s'ha fet una molt bona feina amb un material molt delicat.
0: Gràcies, Alfons. També arriba avui a sales el thriller rural valencià, Aixam.
4: Així ho compartiu tot?
5: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada.
0: És el primer llargmetratge d'Òscar Benàcer i se centra en un grup de persones desheretades que viuen aïllats en una comunitat aparentment utòpica, però que amaga una petita societat de normes inflexibles i opressives.
2: També arriben en català a la italiana 5 segons, una comèdia dramàtica sobre un home turmentat per la mort de la seva filla que li canvia la vida quan coneix una jove comtessa que comença a viure a la finca veïna. I també a terra sales en català, això sí, només subtitulada la francesa Avant que les flammes ne s'éteignent, abans que les flames no s'apaguin. El drama d'una jove que vol portar a judici a la policia després de la mort del seu germà en una batuda policial.
0: I a la cartellera de la setmana també destaca la pel·lícula d'animació Jim Quinn.
6: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau?
0: Encara que sigui d'animació, va dirigida a un públic adult i és una comèdia irreverent i emotiva sobre un influencer gay parisenc i un seguidor seu que han de trobar la cura per una pandèmia que converteix els homes homosexuals en heterosexuals.
2: I a la gran pantalla també hi trobareu la nova pel·lícula de terror del director de les mítiques Hostel i Cabin Fever.
7: What happened? Someone hurt me, mommy. Who? Me.
2: Terror salvatge combinat amb humor negre i sobretot moltes morts és el que trobareu a Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, on uns nens es transformen en monstres assassins despietats després de tastar els gelats del nou gelater del poble.
0: I obrim plana musical, avui tenim dues novetats destacadíssimes. Una d'elles, Tothom Dret, torna Guillem Gisbert.
8: Prou de mandrejar, entra en acció, emergeix enmig del tedi de la pol·lució.
0: Guillem Gisbert torna per divertir-se, diuen aquesta cançó, però també per fer-nos reflexionar amb aquest entretenme, una oda irònica sobre la superficialitat de les relacions actuals, on de vegades sembla que prevalgui més l'entreteniment que consolidar els vincles. És el primer avançament del nou disc en solitari de Guillem Gisbert, que sortirà el 13 de novembre.
2: I avui també s'ha publicat la col·laboració de Ginestà i Nil Moliner.
9: Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu? Amb qui estaràs? Qui t'abraça per l'esquena?
2: La cançó es titula Amb qui estaràs i combina a la perfecció la tendresa íntima dels germans de Sant Andreu de Palomar amb l'èpica de Nil Moliner. Ens la presenta la mateixa Júlia Serrasolses.
10: Acabem de publicar una col·laboració amb el Nil Moliner, una cançó que es diu Amb qui estaràs.
4: i que gira al voltant de la idea del trencament de cor, no? Com portem a la realitat aquesta metàfora de que quan tu tens una ruptura el teu cor es trenca, no? I en aquest cas queda repartit per tota Barcelona. I és una cançó molt bonica, també té un punt de dolor i crec que és molt especial i esperem que us agradi moltíssim.
0: I agafem ara l'agenda musical del cap de setmana. Cap de setmana marcat per una cita que fa temps que teníem, en aquest cas, al calendari. La gira d'Aitana passa per Barcelona.

0: Aitana continua girant amb la presentació del seu últim disc, Cuarto Azul, que avui aterra al Palau Sant Jordi.
1: Seran 4 concerts a Barcelona, els dos primers avui i demà, els altres dos dilluns i dimarts de la setmana que ve. Qui serà en aquest escenari aquests 4 dies és la ballarina i coreògrafa Helena Marín, que forma part de l'equip de l'Aitana. Ahir va passar pel Pau, s'ha dedicat.
2: Som una mica les xiques perfectes al món del ball, sobretot les noies. La pressió, aquesta estètica i de totes formes que tenim les noies, les dones al món, doncs es traslada una mica també doncs, a la dansa, que és una cosa de, que es veu, que es consumeix, que es des al costat de televisió, és una cosa com producte també, és una cosa com d'exposició, no? I això ja estèticament té un pes, i després que és un treball molt dur i necessites doncs, sí, estètica, estar en forma, donar, bueno, flexible, tot.
1: Per aquests 4 concerts no queden entrades disponibles, es van esgotar de seguida que es van posar a la venda.
0: On sí que podreu gaudir de concerts és a les festes majors. Comencem a Sabadell.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
0: Avui actuarà l'Os a l'escenari que hi haurà muntat a l'Estruc. També hi haurà Roger Pedrós a la plaça de Sant Roc i Lala Love You a l'Eix Macià.
1: Demà, en aquest mateix escenari, el protagonisme serà per Nil Moliner. Després dels èxits de l'artista de Sant Feliu de Llobregat hi sonaran els de l'artista barceloní Macaco.
0: Aquests dos concerts es faran a l'Eix Macià. Dissabte, Sabadell també actuarà Venus, però el seu concert serà a l'Estruc.
1: Diumenge, una de les actuacions destacades és la de la banda nascuda Sabadell, 31 Fam.
4: Es que ellos sonaban cuando ellos no sonaban y sobran paraules per tots els que usaban. Es que ellos sonaban cuando ellos no sonaban.
1: La 31 Fam actuarà a l'Eix Macià, igual que els Doctor Prats. Tots els concerts, no cal dir-ho, són gratuïts.
0: I de Sabadell anem cap a Olot. Avui arrenquen les festes d'altura.
5: Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets, sense tu, jo no sóc ningú.
0: Amb Teràpia d'Això com a protagonistes d'avui a l'escenari del Firal a 11:15 de la nit. Després d'ells, Santa Mandra.
1: Pel que fa a la segona nit de festes d'altura...
6: Ja no tinc por de fer ridícul.
1: Déu actuarà demà dissabte al Firal d'Olot i en aquest escenari també hi haurà Svetlana i DJ Caso.
0: I la festa grossa continuarà diumenge també al Firal.
7: Era això, sempre volem més i necessitem por.
0: Detall, ets obrirà diumenge a les 10 de la nit les actuacions musicals del Firal, després serà el torn de la Ludwig Band i també de Dan Peralbo i el Comboi.
1: De Sant Celoni marxem fins a les festes de la Cinta de Tortosa.
8: Quina por.
0: Avui a 11:45 de la nit hi trobareu a Renaldo i Clara i diumenge al·lèrgiques al polen i la valenciana Sandra Montfort.
1: I també és festa major a Sant Celoni. Aquesta nit es Svetlana. Les modernes del Raval actuaran cap a 12:45 de la nit, demà a la mateixa hora Doctor Prats i ben entrada a la nit DJ Trapella, diumenge Ginestar i Mama Duixa.
0: També estan de festa major Llinars del Vallès.
9: Imagino.
0: I actuaran aquests que sentim, la Flashy Ice Cream dissabte a la carpa del carrer Frederic Marès. Això sí, serà la nit. Abans, cap a 7:45 del vespre, al pati de Can Mas, a Bagà, acollirà una cantada de veneres amb les anxovetes. I diumenge, al mateix escenari, actuarà Miqui Núñez cap a 8:00 del vespre.
1: Deixem Llinars i marxem fins a Santa Coloma de Gramenet, que aquests dies també hi tenim festa grossa.
10: Camins, vora les estrelles.
1: Arrenca avui amb Sopa de Cabra a la plaça de la Vila, més cap al tard, sessió de DJ Trapella, dissabte a Chanel, i diumenge la festa continuarà amb Sidoní i Los Manolos.
0: I última festa major que repassem, marxem fins a Calaf. Saxen i Miqui Núñez són els caps de cartell de la Festa Major de Calaf aquest 2026. Actuaran demà a la nit. Avui hi trobareu el Quartet Mel. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Bon cap de setmana!

Començant una hora més de música amb un dels talents més prometedors de l'escena electrònica, Jiggits, i també desfilant Thundercat, Si no us tomats.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Rere què deia l'ahir, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

Una altra de les veus del territori, la Gigi Ros, si seguim amb aquestes temperatures disparades i el so també que ens deixen els barcelonins, Palma, Kikio.

cap de setmana encara de piscina o de platja, només cal imaginar-ho, perquè ho tenim a tocar, la Flashy Ice Cream i també una mica de l'Albert Peiró amb L'última cirera.

sense distància navegant a màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nedar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Hem fet els deures aquest estiu i recopilarem les millors cançons publicades al llarg del juliol i l'agost.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Crash out, ex emotional lash out. You don't appreciate who's in front of you, man. I used to be lethal, but these days I'm peaceful. Down on my knees, giving you peace and giving you deep conversation.

Mulet és la cançó que ens ha presentat per aquest estiu l'Alau Gibert. L'última d'aquesta hora abans de la una és amb

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar. Tens una novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jim James, la veu de Maria Muldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Hem fet els deures aquest estiu i recopilarem les millors cançons publicades al llarg del juliol i l'agost.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. El divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana allarguem l'estiu amb els hits electrònics que han posat la banda sonora a les nostres vacances.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. A la meva esquerra. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Yo voy a deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prima a mi és un santuari.

0: Escoltes i cas.
1: Són les 3 o'clock.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda,
3: Alberto Gadel. Bona tarda, Gala Castellcor. Com es nota que és el primer divendres de la temporada?
1: Es nota perquè estem enceses en foc.
3: Enceses en foc, tontorrones, perfectes, fantàstiques, guapíssimes, morenes.
1: Jo no, jo estic...
3: Tu estàs morena.
1: La madeta.
3: Tu estàs... El teu color de moreno, que és vermellicat.
1: Vermellicat, exactament.
3: No passa res.
1: Estàs bé? Estàs content?
3: Uf, tinc unes ganes d'aquest fin de...
1: Què faràs?
3: Doncs he quedat amb els meus dos nòvios alhora.
1: Ah, oh, sí, alhora?
3: Perquè es coneguin entre ells.
1: Alhora?
3: Sí, he pensat, crec que és moment de presentar-los entre ells. Pues, no sé, potser fem...
1: sí, oi?
3: Potser fem coses de...
1: De gais. Sí o no?
3: Sí. I tu?
1: Ala!
3: Tu faràs coses de gais aquest fin de...
1: Jo m'he llevat. Avui, acompanyada.
3: Què? De qui?
1: A tu què t'importa?
3: Oh! De mi, si m'he dit juntes, és veritat.
1: No, ahir vaig anar a dormir amb un.
3: I t'has despertat amb un altre?
1: No, amb el mateix.
3: Ah, vale, quin somni.
1: Ojalà amb un altre.
3: Ui, el meu somni ara mateix, que em passi això de cop i volta.
1: Anar a dormir amb un i llevar-te amb un altre.
3: Sí,
1: Vinga, família, ajuda el Loft, el pis he compartit. De Catalunya.
3: I avui, divendres 4 de setembre, sabem que...
1: Toca, posa música!
4: Toca, sí, toca, toca! Per amor!
1: Estem molt prendides en fuego, crec que massa.
3: Mm-hmm.
1: Família, igual que la temporada passada, cada divendres ens posarem en el paper de PDs, punxa discos, per portar-vos la millor música a les següents dues hores, i així tancarem bé la setmana.
3: Correcte, segrestarem l'estudi dedicat, tancarem la porta amb clau i ens muntem la nostra pròpia festa amb les cançons que més ens agraden i les que ens demaneu vosaltres. Per tant, el millor pla per una tarda de divendres, la veritat sigui dita.
1: Que comenci el post de taló!
3: What are we going to punxar, Gala, today?
1: Doncs mira, com no podia ser d'altra manera, en aquest primer PD7 de la temporada i recent tornats a les vacances d'estiu, ens morim de ganes de saber quina ha estat la banda sonora de les nostres lofties perfectes. Per això us he demanat quina és la vostra cançó de l'estiu.
3: Nosaltres dilluns ja vam decidir quines han estat les cançons de l'estiu segons l'equip del Loft,
1: sí.
3: I el més important, vam decidir una guanyadora i la vam coronar com la cançó de l'estiu, una cosa que en els últims anys ens fa, bueno, es fa difícil de decidir. Ho vam tenir claríssim, però Mi pròpia prioritat, de la Nayla Stone, aka la IA de TikTok.
1: Que
3: qui no sàpiga que és la cançó, a veure, Gala, deleita.
1: No és que sea mala persona.
3: No, no. Ho has fet fatal. No és que sea mala persona. Veus?
1: És que ja no aguanto ni una. La podem...
4: Prioridad. Ja no me dejo.
1: La podem tornar a posar, Sam.
3: Des del principi, sí, from the top, please.
5: Ya no me duelen tanto las espinas. No vengas a hablarme de lo que es ser fiel si nunca estuviste debajo de mi piel.
3: Qué guarrilla. Una cosa, la Nayla.
5: Es que ya no aguanto ni una.
4: El que no suma, que no estorbe.
3: La Nayla Stone té 1 milió d'oients mensuals. Creus que tens més o menys el mateix?
1: Jo no tenia prioritat, no ho entenia.
3: Creus que tens més o menys el mateix que senten les mares al sentir-la? Sí, oi?
5: Es que ya no aguanto ni una. Porque como yo no hay ninguna. Ahora soy mi prioridad. Ya no me dejo pisar.
1: Ja no me dejo pisar.
3: És que les mames empatitzen un filó. Jo no sé què van passar els seus temps, eh?
1: Jo crec que és pel que estàs passant ara. Perquè ens ho parla en present.
3: Tio, quina por, no vull arribar als 40.
1: Guapa, me la panxa.
3: Va, continuem.
1: L'altra cançó d'estiu ha sigut aquesta, però bueno... Abans de llegir els missatges que ens heu enviat, el 667-07-61-16, Repassem els millors moments d'aquesta setmana al Love.
3: El dilluns 31 d'agost ningú s'ho esperava, però nosaltres estàvem aquí fitxant amb el primer programa de la
1: ningú
3: cinquena.
1: Ningú s'ho esperava, les primeres que no s'ho esperaven.
3: Nosaltres mateixes.
1: Nosaltres.
3: De res per aquest servei públic que fem cada tarda a la ràdio pública. Jo crec que el Love hauria de durar de por vida, com diu la Batllal, que l'escoltarem al següent bloc musical.
1: Jo el que vaig fer dilluns va ser repassar les coses que no trobaré a faltar d'aquest estiu. Ho vaig fer el primer dia perquè sé que d'aquí una setmana oblidaré totes les coses dolentes i llavors tornaré a romantitzar aquesta estació del dimoni. Per tant, m'ho havia de treure de sobre, enteneu-me.
3: Totes ho fem, no passa res com els ex. Si recordéssim les coses dolentes d'ells, mai hi tornaríem a quedar. Però bueno, a vegades dius borrón i cuenta nueva.
1: I aquesta setmana també hem tingut l'explosiva mundial, que en Josep Montero serà l'encarregat d'escollir les cançons del Piro Musical de la Mercè d'aquest any.
3: Que maco, que divertit.
1: Creus que ho farà bé? Jo crec que no.
3: Jo crec que ho farà fatal.
1: Jo crec que ho farà com el culet. Culet,
3: però,
1: culet.
3: Cap mena de confiança en ell, però...
1: No, però bueno...
3: Endavant, amore.
1: Mira, només li demano que posi molta tralla.
3: Vale, em sembla perfecte.
1: Aquí Love la posarem perquè se sent identificat.
3: I ja per començar aquest primer bloc musical posem una cançó que la temporada passada vam presentar en exclusiva, el Love. I no hem pogut parar d'escoltar-la en tot l'estiu.
1: El nostre
3: perfecte...
1: Mi pròpia prioritat.
3: No. No és que sea mala persona. És la Naila Dyson aquesta, però en català. És en Soc un bohemio. I això és Un dia qualsevol d'agost. Como yo no hay ninguna.
1: Va, Soc un bohemio.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Divendres, ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Hola, hola, hola, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I això és el Love Dicat. I igual que la temporada passada, cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que anomenem Postdata Love. Aquesta primera setmana de la nova temporada volem saber quina ha estat la vostra banda sonora de les vacances i per això us hem demanat que ens digueu quina ha estat la vostra cançó de l'estiu.
2: Que maco.
1: Abans de llegir els missatges, però seguim fent un repàs d'alguns dels millors moments d'aquesta petita setmana al Love.
2: Mira, el fil temàtic d'aquesta setmana ha estat bàsicament la nostàlgia de les vacances d'estiu, encara que només faci uns dies que estem treballant. Tu recordes, per exemple, quan va sortir Sant Joan de Fas i Intriquell?
1: No.
2: Jo tampoc, perquè és horrible, però l'haurem de posar.
1: Perfecte.
2: Perquè s'ho mereixen i es mereixen una mica de diners.
1: Sí, perfecte.
2: Jo sento que fa anys d'allò i que ja som unes persones completament diferents.
1: Sí que és veritat,
2: per això. Per tant, la posarem per tornar a connectar.
1: Ui, quina por.
2: Amb nosaltres.
1: Jo no vull connectar concretament amb els dies de finals de juny. Perquè va ser un moment molt convuls per mi emocionalment, perquè
2: bueno,
1: tenia com sis nòvios alhora. I clar, imagina't que la posem,
2: puta,
1: la posem i m'escriuen els sis alhora. Què faig? No queden tants dies.
2: Ni tants forats.
1: Això ens ho podem gestionar.
2: A les orelles.
1: Com que els reis indiscutibles dels concerts d'estiu han estat la fucking Luliban, el que van fer dimarts va ser... No fas, no, la Luliban. Però bé, el que vam fer dimarts va ser repassar el seu últim disc i donar-los algun consell d'amor per ser menys tòxics, que creiem que els fa força falta.
3: Què
2: sembla?
1: Què sembla? No, és molt heavy. Què sembla si escoltem també on t'has ficat aquesta nit de la Luliban?
2: A mi em sembla molt bé.
1: Perfecte.
2: De la Luliban.
3: La Luliban.
2: Bueno, perdoneu. Jo tinc una altra petició de cançó, perquè aquest estiu he parlat amb els perfectes d'Auxili. I m'he adonat que és absolutament necessari que sonin més cançons a la ràdio, per tant, us posaré Detonem l'estona.
1: Doncs comencem el següent bloc musical.
2: Vols que t'expliqui la meva interacció quan vaig parlar amb ell?
1: Vale, va, a veure.
2: Jo el vaig reconèixer perquè és el cantant d'Auxili. Ell no em va reconèixer i jo el vaig somriure i ell em va mirar molt raro, però per mi vam parlar.
1: Ah, i no va haver interacció?
2: No.
1: I quan et va dir lo de la ràdio? Ho vas escoltar?
2: Ho va dir al concert.
1: Pensava que t'ho havia dit a tu.
2: Però a mi m'agrada més que jo... En plan, a mi m'agrada més explicar que m'ho ha dit a mi.
1: A favor, a favor. Però, hala, que fort, vale, molt bé. M'assembla bé aquest nivell de delusion.
2: Sí.
1: Com podeu veure, estem molt disfrutones i aquest estiu hem set encara més. Per tant, comencem amb Bota Bota de la Guineta i la Julieta, que ha estat la cançó per excel·lència de les disfrutones d'aquest estiu.
2: Plop, plop, plop.
1: Que soni a l'or.

0: Això és el Love.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola, hola, hola. Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I estem animant aquestes dades de divendres amb els millors hits de la setmana. Però en aquest següent bloc us toca a vosaltres ser les PDs de Catalunya.
2: Toma, ja. Aquesta setmana us hem demanat que ens diguéssiu quina ha estat la vostra cançó de l'estiu. I ja tenim el WhatsApp ple de missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16, 667-07-61-16.
1: El primer arriba directe des de Lleida, de la Marta, de 23 anys, que diu... Hola, Loft! Amb les meves amigues hem estat tot l'estiu obsessionats amb Pink Panthers fent el ball de Girl Like Me de TikTok. L'heu provat de fer vosaltres? És molt complicat, la podeu posar?
2: Jo no l'he intentat
1: fer. Jo no sé ni quina cançó és.
2: És una cançó molt guai, però sí que és veritat que la coreografia és complicada i per tant...
1: Ah, però sí, per tu és complicada, imagina't per mi, que no sé ni moure la mà.
2: Doncs la posem en Love i així és molt més fàcil. La Jana, de Sant Carles de la Ràpita, ens diu...
1: La Jana.
2: Jo he estat quasi tot l'estiu a Mallorca i per tant la banda sonora del meu estiu ha estat la perfecta mallorquina per excel·lència, Maria Hain. Podeu posar I Don't Café Remix?
1: Podem.
2: És molt bona aquesta cançó.
1: A mi m'agrada, i m'agrada la Maria Hain també, és la millor.
2: La Hain és perfecta, I Don't Café és fantàstica i I Don't Café un remix ja és una fucking meravella.
1: En Carles de Sant Adrià de Besòs diu: Hola, perfecte, sento que estic sola en aquest vaixell perquè tothom diu que ha estat una flopada absoluta.
2: No.
1: Però el meu nou àlbum de la Ariana Grande ha estat la meva obsessió. Podeu posar Petal?
2: Clar que sí, Carles. El nostre petit gay sempre tindrà un petit espai al Love Dicat. Això és així. I aquí serem el refugi de qui faci falta.
1: Joder, que maco, pues no. M'estic emocionant. Posem-la i de seguida tornem.
2: Vale.

0: per patir.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Plop, plop, plop, plop. Seguim a l'Africat, com ho dice?
3: Pa, pa, pa, pa.
4: No m'assolvé a mi la pistola, eh?
2: Plop, plop, plop.
3: Pau, pau, pau, pau.
2: No, pau, pau. Plop, plop, plop. Per què no dius plop?
4: Plop. No m'agrada.
3: Bueno, va, seguim al Love FM Xina els vostres missatges que ens heu deixat al 667-07-6116 dient-nos quina ha estat la vostra cançó de l'estiu. En Pau de Girona, a veure què diu.
2: Diu, bones Lofties, que bé que torni el Loft una temporada més. Sou els millors. La meva banda sonora han estat les xerrades amb els meus amics als vespres de la terrassa. Per tant, els dedico als amics. Quedarem en el de Dan Pere Bell Convoy. A mi m'encanta Dan Pere Bell Convoy. Van venir al meu poble i ens vam fer millors amics. Amb ell sí que vaig parlar, de veritat. No com amb els d'auxili.
4: Sí o no?
2: Sí.
4: Vale, vale, m'enfio, doncs.
2: Sí, que sí, que sí.
3: El següent és un missatge que ens arriba de Sant Feliu de Guíxols, de part d'en Gerard, i diu, bona tarda, guapos, és molt millennial dir que m'encanten els xatarres.
2: Sí.
3: La seva nova... ha sigut la meva cançó de l'estiu.
2: Wow.
3: La seva nova crec que és Diumenge sense drama. Per tant, la posem al Loft a contracor. Ho
2: a
3: sento,
2: contracor,
3: Gerard.
2: A contracor, molt. Gerard, no ens ho mereixem.
3: El que t'agrada les catarres és...
2: Xatarra.
3: Però no passa res perquè ets oient i t'estimem.
2: Sort que tenim en Marc de Sabadell que diu... Hola, guapo, sé que no has sigut la reina de les charts, però el nou disc de la Charlie XCX és boníssim i l'he tingut en bucle tot l'estiu. Camera és la meva preferida, poseu-me la pel·lícula.
3: Veus? Tu estàs...
2: Et demana que li posis.
3: Jo li poso tot el que vulgui, però t'anava a dir... Tu penses, estic al pitjor moment de la meva vida, sempre hi haurà un petit gay que t'alegrarà l'existència. I és el que ens ha passat aquí.
2: Sí.
3: Per tant, gràcies, Marc, per xavar-nos la tarda.
2: Dels xatarres a la Charlie. Tot la comença... vida és bona. Del pou només te'n pots sortir.
3: Som-hi, va, posem tot això al lloc i seguim.

0: sexo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Això és El Loft, amb Alberto Gabel i Gala Castelltort.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Hola, família! Seguim llegint els vostres missatges, els missatges que ens heu enviat al 667-0761-16, preguntant-vos quina és la vostra cançó de l'estiu. Nosaltres som l'Alberto Gadi de Gala Castelltorta, no ho he dit.
2: Molt bé. Vols que llegeixi el següent missatge?
1: Sí, perquè tinc una mica de tos.
2: Val, doncs mentre tosses, estossegues, jo vaig llegint. La Marta de Vilanova i la Geltrú.
1: Oh.
2: Hola, Lofties. Per què ningú està parlant de la Slater?
1: Perquè no sé qui,
2: eh? Jo tampoc. Per mi és la nova superestrella mundial. Brand New Channels ha estat el meu temacle d'estiu. Doncs, Marta, gràcies per descobrir-nos un artista i una cançó.
1: Molt bé. Que... ens agrada que ens descobriu artistes, també.
2: Clar, sempre va bé.
1: La Clara, de Girona, diu... Gala i Alberto, com ha anat l'estiu? Jo he tingut en bucle La Llum, la meva diva catalana preferida. Podeu posar 92?
2: Mira, la setmana passada la vaig anar a veure a les festes de Sants... i ho va fer
1: molt bé.
2: Molt
1: bé. Ella és molt bona.
2: Ella és boníssima. A sobre, guapíssima.
1: Sí, no, és
2: increïble.
1: És molt greu.
2: I per anar acabant, la Laura de Barcelona ens diu: hola, guapos, quina alegria tornar-vos a sentir per la ràdio. Per mi la cançó més viral de l'estiu ha sigut Ain't in LA, de la Adela. Quin vici. Sí que és veritat que ha sigut una cançó que ha sonat moltíssim, sobretot a TikTok. Però bé, posem tot això i seguim el va. Som-hi.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Hola, hola, hola, som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: I això és el Love Dicat. Avui divendres no estem fent programa normal, estem fent el nostre PD7, que vol dir bàsicament que nosaltres us demanem que ens envieu un missatge amb una cançó i us la posem aquí al Love de 3 a 5 en directe. El següent missatge arriba de Tarragona, per tant crec que l'hauré de llegir jo perquè la Gala es posarà en contra. Espero que hagueu tingut un estiu fantàstic i m'encanta que hagueu tornat. Podeu posar-me Primera nit d'estiu de Balma i Venus? T'he de dir que aquesta cançó és molt bona. Jo no la descobria, no, jo no la coneixia i la vaig descobrir anant amb cotxe, que allò que se't posa una cançó sola a Spotify, i vaig dir, uau, és tremenda.
2: Ah, doncs mira, l'haurem de posar, sí, l'haurem d'escoltar amb atenció. I des de Barcelona, en Roger, de 19 anys, ens diu: si us plau, Lofties, no em digueu vieja, però el meu disc de l'estiu ha estat el de la Madonna.
1: Wow,
2: what the hell. Res més graciós que els TikToks de Bring Your Love amb la Sabrina Carpenter.
1: No, ho sento, no puc empatitzar.
2: No puc connectar. Com et dius? Roger, Roger, no puc connectar.
1: I'm sorry, but I love you.
2: Sí, t'estimem.
1: Yeah. Vinga, va, i l'últim missatge del dia d'avui, de la Joana de Sant Just d'Esvern, ens diu: Lofties,
2: primera en persona amb bon gust de totes les missatges.
1: Perdoneu-me per ser massa clàssica, però que no s'acabi del Figaflau serà sempre la meva banda de sonora de tots els meus estius. És més aviat la banda sonora del final de l'estiu.
2: Que no s'acabi.
1: Jo un dia borratx, bueno, ja ho dic, anava una mica més beguda i vaig anar amb Pep de Figaflau i vaig dir: que sàpigues que el que he plorat jo, que no s'acabi, no està escrit enlloc.
2: De veritat.
1: Va haver una època.
2: I vas parlar de veritat o va ser com jo amb els d'Auxili?
1: No, no, li vaig dir la cara, tal qual.
2: I què et va respondre?
1: No me'n recordo perquè fa molt de temps i jo estava, bueno, estic completament enamorada d'aquest home, llavors cada cop que em parla ho oblido. Però l'estimo. I què t'anava a dir? Re, que lo amo.
2: Vale, perfecte.
1: Ah, no, perquè em recorda la meva història d'amor a Lloret.
2: Wow, what the fuck.
1: Saps que hem tornat a parlar aquest estiu?
2: Ah, sí?
1: T'ho juro.
2: Ara m'ho expliques. Posem la música i m'ho expliques. Va, som-hi.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Sí. Comunica't.
2: Amplifica't.
1: Multiplica't.

0: Això és El Loft amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Família, s'acaba el DJ set del dia d'avui. Estem tristos perquè és el primer de la temporada i m'he quedat amb ganes de més.
2: Doncs divendres que ve, més i millor. Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram de @someva.
1: També el podcast Spotify, a la web d'iCat, a la plataforma 3Cat.
2: I si no, en directe cada tarda de 3 a 5 aquí a iCat.
1: Ah, si voleu xerrar amb nosaltres, apunteu al nostre número de WhatsApp 667-0761-16.
2: Vinga, va, bon cap de setmana, Lofties. I molt, molt, molt...
1: Hello!
2: Som-hi, adéu!
3: Explica'm les històries, les marques de les mans, al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: Escoltes ICAT. Però bueno, com està tota la genteta bonica d'ICAT? Ja som aquí una temporada més per fer trapelleries juntes. I pel primer programa m'agradaria fer veure que l'estiu encara no ha acabat i sincerament crec que funcionarà. Per què? Perquè mentre hi hagi una terrassa oberta, una festa major pendent o una cançó que ens faci saltar com ho vam fer el juliol, l'estiu continua. Sí, sí, així mateix ho decreto. Així que avui no venim a tornar a la rutina, venim a estirar l'estiu una mica més. Som-hi!
1: And feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up,
1: grab
2: girl?
1: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking.

cosa especialment trista ara que és setembre, que és anar a l'última festa de l'estiu. Per molts de vosaltres serà la Mercè, d'altres serà Santa Tecla, per d'altres serà les festes d'altura. A l'última penso que som tan conscients que hi anem sabent que serà l'última nit de l'any en què podràs estar hores amb la música a tope i sense mirar gaire el rellotge, que el propi sol farà de rellotge i indicarà l'hora de marxar. Però també té una part bonica, la de tancar una nova estació, una nova etapa musical i vital, per anar cap a la següent amb els braços oberts. Ja pot arribar la tardor, però abans anem a seguir estirant una miqueta l'estiu aquí, com sempre, a ICAT.

Seguim aquí a ICAT amb la millor playlist de l'estiu. I parlant de playlist, què us heu trobat a les festes on heu anat? És que em fa gràcia que les millors playlists d'estiu no tenen cap mena de sentit. És una mica de reggaeton, després d'electrònica, un hit del 2012, una cançó que ningú se sap i de cop un tema que tothom sap cantar i es posa tothom a tope. I dins d'aquest caos, no sé per què, hi trobo un ordre molt natural i bonic, rotllo entropia, ja tu sabes si has fet química mai. Potser precisament aquesta és la gràcia, no? Tot i que, bueno, ja sabeu que la millor playlist és efectivament aquest programa, avui arrencant la quarta temporada. Seguim, penya!

0: aquí seguim a ICAT, ja endinsades a la segona hora de programa, i vull presentar-vos els primers convidats de la temporada. Després de treure un senyor discasso aquest 2026 i de fer-se totalment seu aquest estiu, amb un calendari ple de bolos i festa grossa, arriben els grans Dan Peralbo i el Comboi aquí, al programa més trapella.
1: Aviam, Pepi, ens pots parlar una mica de com ha anat la gira d'aquest estiu aquí en Red?
2: Epa, què tal? Hòstia, brutal. Pues estem molt contents. Hem fet molts concerts i bé, bé, molt bé.
0: Després d'aquesta presentació, volia preguntar-vos, a nivell creatiu, com enfoqueu tot el que us ve aquest any, que segur que és ben gros?
1: Continuem amb la ronda de preguntes. Jo soc en Dan i aquí ara passo el telèfon a en Pau Villegas, anomenat Piti.
3: Amb temps, que això és molt important, que no ho hem fet mai.
4: Molt bé.
3: I amb una visió molt de rock and roll, també.
1: Carai.
3: Mantenir l'essència, que no es perdi. Que el suquillo, el fondo de guiso.
2: Però què és el que ha de venir? Què és el que ha de venir, exactament?
3: Bé, en parlarem del que ha de venir, però creativament, doncs, nosaltres volem seguir treballant en el que som. I
2: és un spoiler, això?
3: Pot ser, una mica.
1: Molt bé, doncs aquí ho tenim. No m'entens res, però tot queda clar.

0: Seguim aquí a ICAT amb els convidats d'aquesta setmana d'aquest primer programa, que són Dan Peralbo i el Comboi. Enguany hem canviat una miqueta la pregunta clàssica i l'estrenem amb ells a veure què ens diuen. Nois, quina és la vostra cançó preferida de tots els temps?
1: Seguim amb l'entrevista aquí a Ràdio Dan Peralbo, el Comboi. Jimmy, quina és la cançó preferida de tots els temps? Number one, has de dir-ho en 3 segons.
2: Dan
1: Peralbo, el Comboi, va. 3, 2, 1...
3: La rutina.
1: Molt bé.

món.

amunt. Cap amunt. Tu cap amunt.

facin. No importa que diguin, no importa que facin. No importa que diguin, no importa que... Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt.

0: I fins aquí el programa d'avui, penya. Com sempre, un plaer ser una temporada més aquí amb tots i totes les trapelles de Catalunya. Espero que el setembre us tracti bé. Ens veiem al programa vinent i tant de bo puguem allargar l'estiu durant tota la temporada. Com sempre, ja sabeu on? Aquí, a la ràdio més trapella, iCat.
1: Escoltes, iCat.
2: Benvingut, benvinguda a la temporada número 10 de Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
3: Ué! Som

0: 8 de setembre de 2017 vàrem obrir les portes de Casa Babilón per primera vegada en la nova etapa que iniciava ICAT a la FM. Aquell va ser l'any en què Zoo publicava Raval, que Charango publicava El cor de la terra, que la Pound Gang treia Pretty As White Niggas, que debutaven Portobello, Lil Dami, Xavi Sarrián Solitari. Va ser l'any també en Camp Paranoia tornava a l'acció amb El coro de mi gente, després de gairebé una dècada en stand-by. La Rosalía publicava Los Ángeles i Setangana, ídolo amb hits com Mala Mujer. Però per entendre quan ha canviat l'escena des d'aquell primer Casa Babilón d'ara fa 10 temporades, només cal pensar en una cosa. Detallets encara no havia publicat ni una sola cançó. La Muixca tenia 13 anys i encara no havia aparegut projectes com Figaflaua, Saxeni, Vallavalle, Ginestà, Julieta. 31 Fam i Freixi Ice Cream tot just començaven a treure el cap.
1: Ha plogut molt des d'aleshores i a Casa Babilón ens hem mantingut fidels a la reivindicació d'una escena musical catalana que, durant aquestes 9 temporades, s'ha transformat completament i que avui viu un dels seus millors moments. Ens sentim afortunats d'haver-ne pogut ser testimonis i de continuar sent un altaveu més de tota aquesta musicassa, la més ballable, la més urbana, la més compromesa i la més festiva.
0: Però avui no és el dia de posar-nos gens nostàlgics, al contrari. Perquè si alguna cosa demostra en aquests 9 anys és que l'escena urbana festiva catalana està més viva que mai. I per començar temporada ho celebrarem escoltant algunes de les cançons que els artistes de casa han publicat aquest estiu, entre juliol i agost. Va, que flipa.

0: Quina bona unió la que han fet la Naina i Jules aquest estiu versionant Cara de cul dels Oques Grasses, un single que uneix dues veus joves de València i Girona que us convidem molt a seguir.
1: I continuem amb una altra col·labo catalana-valenciana. Els valencians Auxili i la nostra adorada Trapella van estrenar el seu estiu amb una meravellosa Tarrinetes al sol.

0: Guineta i Julieta, juntes per primera vegada a Bota Bota, dues de les artistes que millor expliquen el moment actual del pop català en una cançó que parla d'aquells primers moments de l'enamorament, quan el cor comença a anar per lliure. Pop electrònic, eufòria estiuenca i una col·laboració que semblava inevitable. Bota Bota, una de les cançons que ens ha deixat aquest estiu.
1: I seguim amb artistasses, perquè ara en venen tres més. La matronina Q, la Chloe d'Espluga del Llobregat, la guanyadora del Què lo què, i Aidin de Santa Coloma de Gramenet, acabant de creuar camins a la cançó Bitxi Clàssic Mala.

Tornem altra vegada a l'Horta Valenciana. Yes Women s'ha unit a RAK, un grup de l'Horta Sud que es defineix com a ska-punk-folk endèmic del País Valencià. Junts publiquen El carro avant, una cançó plena de refranys i expressions populars que reivindica la parla viva dels pobles de l'Horta i la feina feta a poc, fent el que es pot i sense haver de demostrar res a ningú.

0: Si vols estar al dia, tens una cita a ICAT els divendres de 8 a 9 del vespre.
1: Mami, arribem a la nit amb la força d'un tsunami. Em vol treure la roba i em vol robar la cam. Està enamorada, que flor mediterrà.
2: Tu, aquesta no és, tio.

0: No esperis a demà, de Quillo Català amb Kimo, Kid Campi i McEnroe, una nova trobada amb quatre grans noms de l'escena urbana catalana que ja havien coincidit l'any passat a Flow Mediterrani.
1: I ara anem fins a Montgat, amb un dels personatges més singulars de l'underground català. Valle Valle fa anys que reivindica el seu particular macarrisme català i aquest estiu ha tornat a fer equip amb Vexnil, junts amb Parit Llibertat.
2: Macarrisme català, Johnny, MGT los socis, Marema Connection, Vexnil i Valle Valle, con el Jime y el Ernesto, amb una entradita pel Nalga, primo, i... Jo vaig mal quedat, entrar maliat, eixerit i ben parit, però mal parlat. Deixo al darrere qui no em fa costat, en l'amor, la guerra i en l'enfermetat. Ni la policia ni tampoc l'estat, digue'm on estaven quan els he necessitat. Fotem el camp, creem comunitat, allunyat de l'aire, grida la puta ciutat. Som kamikaze, ens hem equivocat.

la llibertat. Prou de callar, prou de fer el panoli, l'enemic que tremoli, que tremoli. Volem somriure, volem pamboli i marxar tranquils el dia del tanatori. El dia que mori quan arribi el fi, quan la llum s'apagui i deixi de sentir. Més lluny que mai seguirem aquí, perquè l'energia aquesta no pot destruir.

però ho sento dins i no volem canviar. No sé explicar-ho, però ho tinc en cap. Llibertat, llibertat, llibertat, llibertat. Jo només demano...

I ara una cançó que fa especialment de mal posar avui, sobretot perquè és estiu en estat pur i nosaltres la veritat és que tornem a estar a la feina. Es diu Fotos a la platja i és de l'artista Olotí Lleras.

Valtònic ha tornat amb força activitat musical aquest 2026. Des del gener, el raper mallorquí ha anat encadenant cançons com Gener, Gary Neville, Març o La Quarta Guerra, que ja vàrem escoltar aquí a Casa Babilon abans de l'estiu. Durant aquestes vacances, n'ha afegit una altra cançó a la col·lecció, Dimoni.

no marxem de Mallorca. De Baltònic passem a Planet, que aquest estiu també ha posat la mirada sobre l'illa. Ho fa amb Qui estima Mallorca, un títol que inevitablement remet a aquell històric Qui estima Mallorca no la destrueix, un lema de defensa del territori que aquest mateix estiu ha tornat a ressonar amb força.

L'estic veient com el llorc ja s'està venguent en el millor postor, això és evident. Mentrestant el pastor ja ho passa malament. Està sofrint per arribar a final de mes. De vora ja seva han fet un xalet de dos pisos, piscina i parquet. Una casa i l'ella al 100%. Que més dones si tenen dos bes. Guiris que compren cases més i més. I en tot l'any dos mes i són un mes. Mallorca s'enfonsa com un peix. És igual, l'economia creix. Aquí només guanya si està més a dalt. Els polítics i les multinacionals. Proves de queixar i compten què tal. Segur que t'espero.

0: L'últim dia de juliol, dos vells coneguts de l'escena urbana catalana, Teuma Tuch, membre de la Pound Gang, i el productor McEnroe, van signar plegats al costat de tu.
1: I ara marxem fins a Sant Agnès de Malanyanes, a la Roca del Vallès. D'allà són Kidi i Masbi, dos amics que en els últims anys han anat construint plegats el seu projecte dins de l'escena urbana catalana. Aquest estiu han sumat a l'equació Eloi Núñez per publicar Calella, una cançó urbana amb ritmes de batxata que ens porta directament a la costa del Maresme.

0: 말이야.
1: 대만 경유

Lluc també ha aprofitat l'estiu per avançar-nos música del seu proper treball. Ho ha fet tornant a les sonoritats afrobeat amb Temps, una cançó en el que el de Santa Maria de Palautordera parla d'amor, però també d'ambició, d'esforç i de tot el camí recorregut per arribar fins aquí.

junts. Estan radiant, fent el que voldrien haver fet abans. Que són temes fàcils, però la seva novia els està escoltant. Estan radiant, sonant abans, no podíem entrar. Les coses canvien i era millor que...

0: I ara ens prendrem una llicència poètica, fins i tot m'atreviria a dir, perquè el Rubén, aka Niño de los Recaos, té cançó nova amb Drassen.
1: Sí, exactament. L'artista valencià Drassen s'ajunta amb NDLR, que és el meu aka, i hem tret aquest estiu una cançó que es diu Airport.

No hi ha un bon estiu sense reggae i dub, sobretot si ve de la Panxita Studio, senyor Wilson i Belén Natalí, cantant argentina establerta a Barcelona i bregada durant anys en l'escena reggae, dub i sound system. Es deixen veure en un freestyle sobre un Rhythm del Soul Adventures. Aquesta banda, vinculada a Xalar 58 i la Panxita, posa instruments reals als seus rhythms. En resum, Xalar 58 als controls, The Soul Adventures posant la música i senyor Wilson i Belén Natalí al micro freestyle a la Panxita Studio.

quan l'estiu ja s'acabava, Ultra Alone encara tenia ganes d'allargar una mica més. El raper de Berga acaba de publicar Baixlo Summer, un EP de 4 cançons amb què deixa de banda el registre més fosc i agressiu d'altres treballs per buscar un so més despreocupat i estiuenc. Entre aquestes 4 cançons hi ha una nova trobada amb la Muxca, amb qui ja havien col·laborat anteriorment. Reggaeton ben estiuenc, titulat

a recta final del programa amb rap des de Lleida. Hereus del Beat, que són tres MCs que des del 2023 reivindiquen el hip-hop clàssic fet en català. Aquest estiu han afegit una nova cançó al seu repertori, Pinso.

0: les boques i el que dones et torna.
1: I fins aquí el primer programa de la desena temporada. Us deixem amb hores extres de 2 MCs de luxe que aquí a Casa Babilón adorem com Senyor A i Still Ill, una producció d'Àcid Lemon.
2: Si t'has quedat amb ganes de més música, ens retrobarem a l'antena d'ICAT divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes tots els programes del Casa Babilón al 3cat.cat i a l'aplicació també d'ICAT. Agraïm a Josep Maria Campillo, que ens ha acompanyat des del control tècnic, i una abraçada molt forta per a tothom.
1: Bon cap de setmana!
2: Adéu.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

Jo hablaré, t'envia un altre cop, Joan. Se toca fer un altre glob. Pels qui som i serem, si el teu cor fos invidies. Que em portin delinqüent, aquí està la bona gent i en sóc conscient. Hem fet més per la nostra llengua que el puto president. El tempo és excel·lent i les vibres són immaculades. Aquí està la gent del Barça en el barret i la bandera en quatre barres. La del

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

si és mama. Visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

sol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Escolta, Zicat.
1: Yo. I'm a ex crash out, ex